non fa por fer el ridícul davant de tots.

0: matí amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments al matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts, camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimarts, d'aquest 15 de setembre de 2026. En aquests moments, els exteriors dels nostres estudis. La temperatura que ens està marcant, hores d'ara, el termòmetre ens diu que tenim a Parets del Vallès una temperatura de 18 graus i mig, camí cap als 19 ja, la humitat del 76% i la pressió atmosfèrica exactament a 795 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem aquesta nova horeta de Rap Matí, amb la que incorporem, a més de tota la bona selecció musical, la informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia, feliç dimarts.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és dimarts, és 15 de setembre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores 32 minuts i es pondrà a les 20 hores 1 minut. Felicitem les persones que avui celebrin el seu santoral. Avui es celebra la festivitat de Nostra Senyora dels Dolors i també Santa Estel. Felicitats! En quant a aquells apunts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda, ens ve a parlar que amb plantes aromàtiques autòctones podem convertir el nostre balcó en un espai d'olors i de colors. Proveu de plantar testos amb diferents espècies d'espígols, per exemple, el cap d'ase, i a més també us recomanem plantar romaní, sàlvia o espernallac, entre moltes altres. La manera de convertir el nostre balcó en un espai d'olors i colors amb plantes aromàtiques, això sí, autòctones, teniu-lo present. Som-hi amb més curiositats, amb més saviesa, que d'altra banda també ens parla avui que del pas estret entre les cingleres en diem gorgs, gorja o congost. A Catalunya tenim els espectaculars congostos de Mont-rebei, el Pallars Jussà, Terradés, Collegats i molts altres. També ens diu l'agenda que hem de procurar de regar el nostre hort sense mullar massa les fulles ni els fruits. L'aigua del rec ha d'anar per terra, quasi sempre, en busca de les arrels. L'aigua pel damunt de les fulles pot afavorir alerta a les malures. El gota a gota és un molt bon sistema de rec. Teniu-lo també present. Si no fa molta calor, podem deixar secar uns quants dies les cebes al mateix hort abans de guardar-les. Bona recomanació. I la frase que diu anar perdent la salut de tant beure a doble queix. Fou enterrat, entaüt al fons d'un arròs de peix. Això és el que escriu en el seu moment en Pere Quart, al bestiari. En parlar d'aquí. Del musclo. Anar perdent la salut de tant veure doble queix. Fou enterrat en taüt al fons d'un arròs de peix. I per acabar, una recomanació de l'agenda que diu la importància de llogar un caiac. Per què no? A diferents indrets de la costa catalana tenim la possibilitat de llogar caiacs per tal de remar en grup i descobrir així indrets d'una gran bellesa de difícil accés des d'altres formes, des de l'interior, per exemple. El caiac és una embarcació lleugera, ideal per als dies de bona mar. Deixem-nos aconsellar pels monitors i guies experts en la matèria. Apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que nosaltres repassem i compartim, com sempre, a diari aquí, a RAP Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, RAP Matí, a RAP 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada amb un accident a la T310 a l'altura de Riudoms, que talla, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa, tot i que això no provoca un quilòmetre de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, tenim a hores d'ara retencions molt intenses, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del vessant Besòs, retencions en tot el nus de la Trinitat per aquestes cues que arriben per la C58 des de Terrassa, la C33 des de Montcada i Reixac, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, tot plegat, deixa retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 des de Vilanova del Vallès i Montornès fins a Barberà en sentit sud, però també continuen aquests 3 quilòmetres de retencions a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat també en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Fem un repàs als temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 15 de setembre de 2026. Comencem repassant el País.com. Obre la seva portada avui parlant de l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que rebaixa la gravetat dels pacients per maquillar la seva llista d'espera. Caps d'un dels centres més grans de la capital van ordenar canviar informàticament a esquenes dels cirurgians la prioritat dels malalts que esperaven operacions. És un tema preocupant i important que obre aquesta portada d'El País. També es parla en l'àmbit de successos, malauradament, de l'assassinat d'una estudiant d'intercanvi espanyola a Mèxic. Ara s'ha conegut que 4 alumnes han estat assassinades en 7 mesos a la universitat on estudiava Claudia Tacoronte, a Mèxic. La fiscalia investiga el feminicidi de la jove espanyola que estava d'intercanvi. La Universitat de Granada cancela l'estança de 3 alumnes espanyols que havien d'anar a Morelos. El rectorat afirma que desconeixia el feminicidi dels altres 3 alumnes del centre acadèmic mexicà en el que va d'any. Més temes de l'actualitat passen avui per parlar dels arguments contra l'apocalipsi de la intel·ligència artificial. Morirem tots o no hi ha res a témer? És la pregunta que analitza avui El País. El Suprem dels Estats Units rebutja les restriccions de Donald Trump al vot per correu abans de les legislatives. La reforma del republicà posaria en risc el vot de milions de persones per no haver suficient temps perquè els estats implementin les noves normes. El republicà porta la democràcia dels Estats Units al seu nivell més baix de la història recent. L'organització intergovernamental IDEA Internacional detecta una acceleració demolidora en el deteriorament dels principals indicadors. Parlem de Sumar, que manté el seu full de ruta i desestima la proposta de les primàries de Montero. Els partits de l'esquerra asseguren que la fórmula dels acords no els preocupa i aboguen per seguir treballant com fins ara. Independentisme en el Regne Unit. Un mateix rebuig a Londres, però diferents ritmes. L'impuls independentista escocès és molt superior al galès i Irlanda del Nord té el seu propi laberint. El canal de Suez tremola davant els avançaments hoties en el Mar Roig en el tancament del oleoducte saudí. La via marítima egípcia, una de les principals artèries per al transport marítim mundial, suma un nou contratemps després d'un lustre de convulsió.

Parlem també d'El País, d'aquests titulars a l'àmbit econòmic. Els colombians superen ja els romans com a segon col·lectiu estranger en el mercat laboral. La regularització d'immigrants impulsa a Colòmbia per sobre de Romania. Els peruans avancen per primera vegada als xinesos. Les comunitats autònomes se'n recauden per partida doble en l'impost de patrimoni. El govern afronta un contratemps legislatiu amb mitja dotzena de lleis per reformar el sector financer. I també parlem de les agències de viatges que volen fer lliure ús d'un terç de la jornada laboral dels seus 60.000 treballadors. Al Punt Avui, els titulars han de portar d'obra per l'Anda Illa, que diu avui Catalunya està més unida. La ANC convoca una protesta davant la comissaria dels Mossos de les Corts contra la impunitat policial. D'altra banda, Puig tanca un acord amb Esteve per prendre el control del 100% d'Isdin per 1.200 milions d'euros. Els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord signen una aliança per l'autodeterminació. Parlem d'alerta de seguretat a l'OTAN per una relació entre un militar espanyol i una suposada espia russa. També es parla avui de música d'Oasis, que anuncia dos concerts a Barcelona el 10 i 11 de juliol a l'estadi Lluís Companys. Donald Trump no posarà fre a la intel·ligència artificial. Qui guanyi amb intel·ligència artificial guanya sempre, diu. I Zapatero, que demana a l'Audiència Nacional que deixi l'activitat a Bolívia fora del cas Plus Ultra.

0: I la pregunta que avui fa el punt avui, cap a on anirà l'ONU? Quatre candidats es perfilen per succeir Antonio Guterres al capdavant d'un organisme obligat a adaptar-se als nous temps. Deixem el punt avui, La Vanguardia i els seus titulars de portada, els reptes de la tecnologia, la carrera entre els Estats Units i la Xina per la intel·ligència artificial que atura qualsevol intent de control. El Vaticà reivindica el paper profètic de Lleó XIV davant l'alarma per la intel·ligència artificial. La inversió dels gegants al sector tecnològic avança, tot i els anar i venir bursàtil. També es parla del debat sobre la creativitat. En redactar malament per no ser confós amb una intel·ligència artificial és la pregunta. Així és com s'aprèn a escriure en els temps de la intel·ligència artificial. Un ex-investigador de Google se suma a les advertències de que la intel·ligència artificial podria acabar amb tota la humanitat. La Xina trepitja l'accelerador per dominar les tecnologies crítiques del futur. Parlem de la legislatura catalana. Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. El president es compromet a passar a l'acció i a augmentar de forma constant la inversió en les aules fins a arribar al 6%. En quant a la crisi de Ceuta, Sánchez defensa a Rabat i adverteix que el CNI no va alertar de la magnitud de l'allau migratori. Aquest desafiament migratori i expansió de xaboles, s'han dit així clarament, a un ritme vertiginós. Ceuta ja té la seva segona Lampedusa. Als Estats Units, el Suprem bloqueja les maniobres de Trump per restringir el vot per correu a les legislatives. I del crimen a Mèxic, la universitària espanyola assassinada a Mèxic és la quarta víctima en aquest campus en el que va d'any, segons publica avui La Vanguardia. Acabem fent un cop d'ull als titulars del periòdico de Catalunya, obra portada parlant de Catalunya, que crearà un registre de sistemes d'intel·ligència artificial. L'objectiu és supervisar aquesta tecnologia i blindar els drets laborals dels ciutadans, segons assegura el president. Illa promet el 6% del PIB en educació i demana unitat per frenar l'auge ultra. D'altra banda, la por a la intel·ligència artificial xoca amb la carrera pel seu control entre els Estats Units i la Xina. Parlem dels carregadors de cotxe elèctrics que atien les disputes entre els veïns per instal·lar-los als pàrquings. Una anàlisi militar va preveure sorpreses estratègiques com la de Ceuta. Commoció per l'assassinat a Mèxic en d'una Erasmus espanyola. Parlem del Tribunal de Comptes, que retarda aplicar l'amnistia a les despeses del procés. També es parla de l'empresa Puig, que es queda tot isdin al comprar-ne la meitat a Esteve per 1.200 milions d'euros. A Barcelona, i els sindicats impulsaran 1.500 pisos públics en 10 anys. Són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 15 de setembre de 2026. 19 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: el que busques, ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica. El termòmetre que toca sostre, calor pròpia de la canícula. El temps canviarà de forma sobtada demà dimecres a causa de la proliferació de xàfecs i tronades. La calor encara té corda per unes quantes hores més. La previsió del temps anuncia encara una mica més de calor. El termòmetre tocarà sostre avui dimarts, just abans d'un canvi sobtat de temps al llarg de dimecres. Una matinada molt càlida, sobretot a la zona de la costa i a la zona de l'interior, un dimarts majoritàriament assolellat, amb màximes una mica més altes encara que ahir dilluns. Humitat baixa i calor força seca, fins i tot a la zona litoral. El vent bufa avui feble al matí, marinada una mica més enèrgica a la tarda. Si mirem una miqueta més enllà, canvi sobtat del temps en dimecres al migdia. El pas d'un sol que d'aire fred en altura al llarg de dimecres implicarà una notable inestabilització atmosfèrica i afavorirà la proliferació de xàfecs i tronades. Les precipitacions començaran a sovintejar a partir de mig matí de forma dispersa en punts del litoral i del prelitoral central. Entre la tarda i el vespre tendiran a generalitzar-se i s'allargaran fins ben entrada la nit o la matinada de dijous al litoral. Dijous encara serà un dia insegur, amb alguns xàfecs residuals. Divendres, variable, amb menys risc de pluja. Això sí, descens notable de la temperatura a partir de demà dimecres a la tarda. Un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica i en aquests moments els exteriors són dels nostres estudis. La temperatura que ens està marcant el termòmetre s'enfila ja fins als 19 graus i mig, la humitat al 78% i la pressió atmosfèrica a 795 hectopascals. Són 12 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: son su pasada.
1: Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1.
2: Rap 107. Notícies.
3: Parets ha estrenat en recentment una pàgina web per mostrar els seus atractius en quant al turisme i al comerç local. L'Ajuntament de Parets, mitjançant la Regidoria de Comerç i Turisme, ha presentat fa poques setmanes una nova plataforma digital que reuneix l'oferta comercial, turística, cultural i gastronòmica del municipi amb l'objectiu de promoure'n el turisme sostenible i alhora donar visibilitat al comerç local. El portal, que s'anomena descobreixparets.cat, els usuaris hi poden trobar els principals espais patrimonials, els paratges naturals més rellevants, amb rutes planificades, diferents propostes gastronòmiques de proximitat, els principals esdeveniments culturals i l'àmplia oferta comercial de Parets. En el vessant turístic, la pàgina descobreixparets.cat contribueix al turisme responsable, promovent itineraris a peu i en bicicleta i remarcant els espais naturals de la població. Un dels objectius de la pàgina web és impulsar els establiments comercials paratans amb la seva projecció a la xarxa. El portal web permet la localització senzilla i ràpida dels establiments del poble, incloent-ne les dades de contacte, la seva ubicació, la seva pàgina web i els seus productes que ofereix cada establiment. El web és accessible tant en català com en castellà, amb la possibilitat d'incorporar nous idiomes en un futur. També inclou la possibilitat de subscriure's al butlletí informatiu. Recordeu que trobeu tota aquesta informació al portal web descobreixparets.cat. I també recordar que pot seguir l'actualitat de Parets a través del web municipal de l'Ajuntament. El portal de parets.cat, www.parets.cat, recull les notícies més importants del consistori paratà i dels serveis municipals que s'ofereixen. Aquest portal de Parets disposa d'una secció de notícies on es pot consultar l'actualitat relacionada amb el nostre municipi. L'equip de comunicació de Parets actualitza constantment l'espai amb totes les novetats, els esdeveniments i la informació de més interès per als ciutadans i ciutadanes. A banda de les notícies, la pàgina web també inclou fotografies, vídeos, cartells i documents que poden resultar molt útils per als ciutadans. Per altra banda, també es convida els usuaris a consultar i a seguir les diferents xarxes socials i institucionals del consistori. Estan presents a Facebook, Instagram, X i TikTok, on, igual que a través del web www.parets.cat,

0: s'actualitza la informació municipal més rellevant de la vila.
1: RAC 107, notícies.
2: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova. Ara els tardeos estan molt de moda. I inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Putjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event, sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, ara això està molt de moda i per això doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I, sí, serà a Can Putjosa. I, bueno, doncs, serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
1: Sí.
2: Serà...
1: Entrada gratuïta.
2: Un tardeo.
1: Sí.
2: Entrada gratuïta, un tardeo, doncs per poder passar una tarda agradable

0: parlar entre nosaltres i res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
0: No, serà tot el,
2: vale.
0: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
0: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
2: Vale.
0: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
0: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
2: sí.
0: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent, serà un èxit, i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, al Tardeo, de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
0: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntaris va trobar un transportint amb 5 gatets petits a dintre.
0: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin... Bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno... Però, bueno, són coses que de tant en tant passen, però, bueno... Ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos lligats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
0: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
2: sí.
0: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja poder no estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
2: Sí.
0: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després doncs, també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores. I bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys. I res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Recordar aquest Tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta i... disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
0: Val, molt bé. Gràcies, Carles.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
2: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: de crecer.
1: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'aquest estiu, amb totes les energies renovades, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per a les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del Ganxet, que està situada al casal de Canoms. Es trobaran a les 10 del matí amb tothom que vulgui afegir-se. A partir de les 10 faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte, i cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, que és la Rosa Ferrer, i ella ens avançava aquesta pròxima trobada.
2: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar doncs, totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
1: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple, recordem, a la Festa Major d'Estiu, al Parc La Linera, exposant diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que han convidat a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a aquesta iniciativa i així aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant amb els seus muntatges. La trobada per començar el nou projecte per treballar aquest projecte de Nadal serà el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms. Recordem que el seu primer projecte va ser crear precisament uns arbres de Nadal fets amb llana, i des d'aleshores no han parat, han col·laborat en diversos esdeveniments. Les persones interessades a participar en aquest col·lectiu o en aquest projecte en concret s'hi poden posar en contacte a través del correu teixintparets@gmail.com, també a través del seu web o a través de les xarxes a Instagram @teixint-parets.
3: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
4: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
3: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
4: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
3: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
4: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
3: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
4: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
3: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
4: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
3: Que no ens enredin.
5: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La Federació Catalana de Voleibol ha organitzat aquest cap de setmana del 12 i 13 de setembre al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez de Parets un curs d'entrenadors de nivell 1 amb la col·laboració del Club Voleibol Parets. A la formació hi han assistit 33 futurs entrenadors de voleibol d'aquesta categoria. Han estat dues jornades completes en les quals s'han impartit classes de tècnica, tàctica i minivolei. La formació presencial que s'ha dut a terme a Parets es complementa amb unes sessions en línia i un examen posterior per tal d'aconseguir la titulació N1. Maria José Serna, presidenta del Club Voleibol Parets, ens va parlar precisament d'aquestes jornades.
1: Sí, este fin de semana la Federación Catalana de Vóley ha contado con, bueno, con el Club Vóley Parets como sede para acoger uno de los cursos de formación de entrenadores de nivel 1 que se realizaban en Cataluña. Nosotros como club estamos muy contentos de abrir las puertas de nuestras instalaciones y formar parte de, bueno, pues esta iniciativa tan importante para el presente y el futuro del vóley catalán. Han sido dos jornadas intensas de formación presencial en la que los futuros entrenadores han trabajado aspectos técnicos y tácticos, han adquirido herramientas y conocimientos para enseñar y acompañar a formar futuros jugadores desde las categorías más altas hasta las más pequeñas. De este curso nosotros esperamos que salgan 33 nuevos entrenadores y entrenadoras que puedan incorporarse al vóley catalán. Estamos súper, súper contentos. El Club Vóley Parets está súper contento de haber podido aportar nuestro pequeño granito de arena esta formación y de seguir colaborando, como no, con el crecimiento del vóley en Cataluña.
0: Bona iniciativa i, a més, que la Federació Catalana pugui comptar doncs, amb el Club Vòlei Parets. De fet, la presidenta del Club Vòlei Parets ja ens parla també dels propers amistosos. Recordem, diversos equips tindrà aquesta temporada el Club Vòlei Parets.
1: Aprovechamos para deciros también que este domingo 20 de septiembre el Club Vóley Parets tiene 5 encuentros amistosos. A partir de las 3:15 nuestro pabellón se llena solo de vóley. Y para los más pequeños nuestros rivales son el Castellar para el alevín y para el infantil. Y para el cadete juvenil y nuestro senior masculino jugamos contra el Club Esportiu Español de voleibol, lo cual me hace una gran ilusión empezar nuestra temporada con estos partidos amistosos. Llamamos a la afición del vole, a las familias que vengan a vernos y que puedan compartir este inicio de temporada junto a nosotros.
0: Serà aquest 20 de setembre amb diversos partits amistosos del Club Vòlei Parets.
2: El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a RAP matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.
3: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.

0: Com cada 11 de setembre, Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
1: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i per tant és un moment de recordar-les, que ens agradaria doncs, tindre moltes més competències per gestionar-nos a nosaltres. Quan diem competències, jo sempre dic competències moltes, però que ens les acompanyin de finançament i que ens trobem sobretot les administracions locals, que són la primera administració que es troba el ciutadà i a la primera que truca, tingui o no tingui competències, que és l'Ajuntament, doncs ens trobem moltes vegades assumint competències però que ens manca el finançament.
0: L'alcalde també parlava de jornada festiva que a Parets ja van començar els actes previs a la Diada ara fa uns dies, amb la jornada, per exemple, de Dil Folk i també el monòleg del passat dijous.
1: A Parets sempre hem intentat que sigui una diada festiva de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Vam començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
0: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora Rap 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
2: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai tan ben dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Vull aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia especial, perquè sé que també la ràdio fa anys, 46 anys, i per tant, doncs, gràcies per ser-hi, no?, en directe, per ser-hi presents i per transmetre doncs, tot el que avui aquí es viu, no? I sobretot, especialment, doncs, al marge de les diferents forces polítiques, agrair a la gent que s'hi acosta i a les entitats, no només avui, sinó per tot el que fan pel poble durant tot l'any. Avui també, doncs, retem homenatge, no?, a la nostra terra, al nostre país, i per tant, doncs, molt agraït, doncs, aquest tipus d'activitats aquí a casa nostra.
0: Escoltem el regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, present a l'acte de l'11 de setembre, que ens parlava d'una jornada reivindicativa, recordant la primera diada després del franquisme ara fa 50 anys.
3: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys, precisament, de la primera diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clam, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes, de fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no?, realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant. Segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no? Que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no? A Catalunya, que tant necessitem, no? Per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
0: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Ojara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
4: Un dia molt mac, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant Consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada de Catalunya que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia, doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia m'ha costat molt aconseguir, i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs portant l'actualitat a tot el poble.
0: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
5: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració, doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som. I aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes, doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic, doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
0: Neus Jordà, regidora portaveu de Gent de Parets, anterior Parets per la República, Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
6: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els que sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes, doncs no hi ha problema, però crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va haver gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura, la nostra llengua.
0: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Copla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de l'11 de setembre, després de la jornada de folk al cap de setmana anterior, amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar el teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats dins institucions i de drets, es celebra a l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La Diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX, en record als defensors morts el 1714 durant la Guerra Successió Espanyola. La Diada s'ha celebrat en de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida.
7: Vols saber què et proposen les entitats de Parets? Afegeix als teus contactes Parets Entitats 671-466-017. Envia un WhatsApp amb el text alta i afegeix el teu nom i cognom. T'informaran de les seves activitats amb missatges breus. Participa i gaudeix de les entitats de Parets del Vallès.
0: Les obres de construcció del futur Institut Escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. El passat dimarts, 8 de setembre, es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur Institut Escola i els arquitectes d'aquest projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema, com és conegut, d'aerotèrmia, un sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres respecte al que fa el clavegueram de la zona i tindrà una durada d'unes dues setmanes aproximadament. A la reunió de la passada setmana hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Didac Cayuela, tècnics d'Urbanisme i Educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. Hem parlat amb el regidor d'Educació i també d'Equipaments a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, que ens parlava de la reunió mantinguda aquesta passada setmana.
8: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
0: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UTE, la constructora d'Aro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets del Vallès a la UTE, formada per constructora d'Aro S.A. i Serveis i Manteniments Servial S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UTE en primera posició amb un 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar a finals, com deien, d'aquest mes de setembre, amb les obres de desviament del clavegueram, que serà el 24 d'aquest mes exactament, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant a les aules prefabricades i culminarà també una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica alhora que fusionarà l'escola Lluís Piquer i l'Institut d'Ensenyament Secundari, l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
9: Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
10: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls si actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.

0: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil, Ajuntament de Parets.
1: Bona tarda des de la Biblioteca Can Rajoler. Després de les vacances, a la biblioteca ja estem a punt per començar una nova temporada plena d'activitats per a tots els gustos, així que avui us les presentaré. Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda. Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera. Molt bé, per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasch, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí. Molt bé, ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'Hora de Conte per Nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts. Amb les Hores del Conte Normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts a 6:00 de la tarda. I per últim, l'Story Time, que són sessions de contes en anglès, que fem sempre el primer dimarts de mes a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults o per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic, i us informarem de tot. I res, doncs ens veiem molt aviat.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Rap 107 t'ho posa fàcil. Vols dedicar alguna cançó? Ho pots fer enviant una nota d'àudio al WhatsApp 683 19 48 55, indicant el teu nom, quina cançó vols escoltar, de qui és i a qui li vols dedicar. La cançó l'escoltaràs al final del programa Rap a la Carta, els divendres a partir de les 11 del matí amb redifusió, els diumenges a la mateixa hora. També la podreu tornar a escoltar als nostres podcasts, a Rap 107. Recorda, envia nota d'àudio amb la cançó que vols escoltar i a qui li vols dedicar al WhatsApp 683 19 48 55.
10: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som. La millor resposta.
11: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
12: Com li va la cerca de feina?
11: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
12: Ah.
11: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
12: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
11: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
13: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses.

0: has de trobar professionals, tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.
2: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
3: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
2: Laura Caballeró és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
3: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
2: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
3: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
2: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
3: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
2: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
3: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
2: Que no ens enredin.
4: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimarts, aquest 15 de setembre de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que parlarem avui al nostre informatiu serà recordar que les inscripcions als diferents tallers i cursos que s'imparteixen al Casal de Cultura Can Butxosa s'han obert ja les inscripcions aquesta mateixa setmana. És un dels temes a tractar al nostre informatiu, però en tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: L'Oficina de Català també inicia nous cursos de català aquest setembre i també s'han obert les inscripcions aquesta mateixa setmana. Parlarem de la Biblioteca Can Rajoler i repassarem l'agenda d'activitats per aquest mes de setembre en aquest centre de lectura. La colla castellera Els Manyacs de Parets han fet una visita ara fa uns dies a la passada Diada de Catalunya, l'11 de setembre. Van estar a Itàlia, a l'Alguer. Aquest matí de dimarts hem tingut la visita d'alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia amb el taller de ràdio que porten a terme des d'aquest centre educatiu, alumnes de segon d'ESO, en sabrem de què consta precisament aquest taller. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ell també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de curiositats de la costa catalana. Farem un viatge pels secrets de la nostra costa, si voleu, a la part final de l'informatiu, com a nota curiosa, com a punt del dia. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada, que avui ens parlarà de la Parets Montserrat o de la Montserrat Parets. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Casal de Cultura Can Butxosa ho té tot a punt per un nou curs de tallers i d'activitats. Hi ha una àmplia oferta adreçada a totes les edats i tots els gustos. Es podrà gaudir de tallers de pintura, teatre, cuina, dansa, música, fotografia, vídeo o anglès, entre altres. Les inscripcions es poden fer a partir d'aquesta mateixa setmana. Van obrir aquest passat dilluns 14 de setembre i es poden formalitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online. Uns dies després, a partir del dia 17 d'aquest mes de setembre, s'obren les inscripcions de manera presencial només en cas que quedés alguna plaça disponible a algun dels tallers o activitats que es realitzen. En principi, les inscripcions són a títol individual i només es pot apuntar a més d'una persona, en el cas de ser germans, per als cursos infantils. En el moment de fer la inscripció en línia, s'haurà de fer el pagament preferiblement amb targeta o sistema Bizum. També es pot fer transferència bancària, portant nom, cognoms i a quin curs correspon la inscripció. En aquest cas, la inscripció no quedarà confirmada fins que s'aporti el comprovant del pagament. Hi ha un període màxim de lliurament d'aquest comprovant de 3 dies. Si en aquest període no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de la plaça. Per l'altra banda, en cas que no s'inscriguin prou alumnes a un dels cursos que s'oferten, aquest curs s'anul·laria i es retornaria l'import pagat a les persones que s'hi hagin inscrit. En cas que una persona inscrita no pugui assistir al curs, acreditant una causa justificada, pot demanar la devolució de l'import. Només s'efectuarà aquesta devolució si s'acredita la causa justificada, com dèiem, amb un límit màxim d'una setmana abans que comenci el curs. Per demanar aquesta devolució, s'ha de sol·licitar mitjançant una instància a la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets. Una vegada començats els cursos, no es faran devolucions en cap cas. En quant a aquesta oferta de cursos, tallers i activitats del Casal de Cultura de Can Butxosa, recordem que en quant a l'oferta de cursos per a infants, és a dir, de primer a sisè de primària, poden realitzar aquestes activitats. El curs de pintura, a càrrec de l'Associació Les Arts de Parets. Curs de manualitats en fang i ceràmica, a càrrec de Jessica Tuxuera. curs de teatre infantil, primer i segon, tercer i quart i cinquè i sisè, a càrrec d'escena educativa. També, en aquest cas, cuina infantil, a càrrec de la Carme Romero, i rebosteria infantil, també a càrrec d'ella mateixa. En quant als cursos per a joves i adults, l'oferta és aquesta. Vinaixa Yoga, a càrrec d'Alba Clemente, també Kundalini Yoga, més Gym Yoga, a càrrec de la mateixa Alba, dansa teràpia, a càrrec de Caterina López, pilates amb Luz Roncancio, correcció postural i esquena sana, a càrrec de Caterina López, salsa cubana amb Betty García, sevillanes amb Caterina López, ball flamenc amb l'associació Art, Salut i Compàs, taller d'escultura, ceràmica i arts decoratives amb Jessica Tuxuera, iniciació a la guitarra a càrrec d'Edu García, automaquillatge amb Carla Casals, un curs anomenat Blau, laboratori de cianotopia a càrrec d'Alejandra Banca, també el groc a càrrec de la mateixa Alejandra amb laboratori de tints naturals i estampació botànica, espelmes de Nadal ecològiques, pintura i dibuix amb l'associació Les Arts de Parets, descobreix el llenguatge cinematogràfic a càrrec de l'associació Butaca 107, fotografia i vídeo a càrrec de l'associació fotogràfica Parets, teatre per a joves d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà a càrrec d'escena educativa, teatre d'adults per a majors de 18 anys a càrrec de mateixa escena educativa, costura a màquina a càrrec de Mercedes López, grups de conversa en anglès amb Blanca Rebolledo i diferents cursos de cuina a càrrec d'Iñaki López amb dips i metzes més enllà del hummus. També hi haurà arrossos del món, empanades argentines, galetes i pastes del món, sushi o aperitius de Nadal. També hi haurà un curs de rebosteria, també per aquesta etapa de joves i adults, a càrrec de Carme Romero. Totes aquestes són les activitats, és l'oferta que ofereix el Casal de Cultura de Can Butxosa, que recordem estan obertes des d'aquest mateix dilluns. Les inscripcions per realitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online a fer aquestes inscripcions als cursos que més us interessin.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: I parlant d'inscripcions, un altre dels cursos que també està obert des d'aquesta mateixa setmana són els cursos de català per adults. L'Oficina de Català, que iniciarà aquests nous cursos a partir d'aquest mateix mes de setembre. Comencen els cursos per adults a finals de setembre, inscripcions que es poden fer fins al 21 de setembre com a màxim. Hi haurà un primer torn aquest dilluns i avui dimarts, 14 i 15 de setembre, és el torn per a aquelles persones que l'últim any hagin realitzat un curs i la resta d'interessats hauran de formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 i 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos calia presentar un certificat oficial que acredités el nivell de català o demanar en el seu dia una prova de nivell. Concretament a Parets s'ofereixen dos cursos, dos nivells. El B1, que s'imparteix dilluns i dimecres, de 2:15 del matí a 11:45 del migdia i que es fa al Casal de Canoms, i el B2, que s'imparteix dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda i s'imparteix al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística repartits per Catalunya i trobareu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística i informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació sobre els cursos de català o els serveis que s'ofereixen, podeu contactar amb l'Oficina de Català de Parets, presencialment al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, també amb opció de missatge de WhatsApp, o a través del correu electrònic a parets@cpnl.cat. L'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:15 de la tarda, i també els dilluns i divendres, que s'atén en el mateix horari, però telefònicament. L'Oficina de Català de Parets, recordeu que té obertes hores d'ara les inscripcions per participar en algun dels cursos que s'imparteixen a Parets, casa nostra, el B1 i el B2, Aquestes inscripcions es poden fer presencialment a les oficines del Centre Cultural Can Rajoler, l'Oficina Català de Parets del Vallès.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: La Biblioteca Can Rajoler torna a la seva activitat normal després de l'estiu, pel que fa a horaris i activitats. Durant aquest mes de setembre s'inicien les activitats del nou curs, com les diferents, els diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza el centre de lectura. Hem parlat amb la directora de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujol-Assús, i ella començava parlant d'algunes de les activitats per al públic adult.
2: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
1: La Biblioteca Can Rajoler és un servei públic municipal obert a tota la població. Forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que la gestiona juntament amb l'Ajuntament de Parets. La directora de la biblioteca ens parlava dels grups de lectura temàtics dels que disposa la biblioteca.
2: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
1: Les diferents activitats que començaran aviat, sota inscripció prèvia, també compten amb els grups de conversa en anglès i o francès.
2: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
1: La Judit ens detallava els diferents clubs de lectura per a infants.
2: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.
1: Els nadons també tenen cabuda a l'hora del conte i l'History Time també ens en parla la Judit.
2: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda, les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 6:00 de la tarda, i per últim l'Story Time, que són sessions de contes en anglès, que fem sempre el primer dimarts de mes a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: Dins l'agenda del mes de setembre, la Biblioteca Can Rajoler, pel públic adult, destacar i recordar que el dijous, dia 24, a 6:45 de la tarda, hi haurà el Club de Lectura per Adults amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. El divendres, dia 25, a 6:45 de la tarda, el Divendres Negre, el Club de Lectura de novel·la policíaca, amb la tertúlia al voltant del llibre El instante en que se encienden las farolas, de l'Empar Fernández, a càrrec de la Dolors Paloma. El dissabte, dia 26 de setembre, a 10:00 a.m, Club de Lectura Bon Dia, tertúlia al voltant de la novel·la El médico, de Noah Gordon, a càrrec de Lorena Llorente. I el dimecres, dia 30, a 6:45 de la tarda, el Club de Lectura per Adults, amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. I pel públic infantil, el dimarts, dia 29 de setembre, a 6:45 de la tarda, l'Hora del Conte, amb Boom i l'Estel dels Desitjos, a càrrec de Companyia Humanots. La Biblioteca Can Rajoler de Parets del Vallès és un servei públic municipal obert a tota la població. Ja sabeu que estan situats al carrer Travessera número 1, al barri antic de Parets, al telèfon 93 573 9801.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Aquest passat 11 de setembre, 70 persones de la colla castellera Els Manyacs de Parets van ser convidats a participar a la diada del tercer aniversari dels Mataresos de l'Alguer. Van poder celebrar la cultura que els uneix fent castells i molta xarxa. Aquesta visita va ser dins els actes de les festes de Sant Miquel. El resultat va ser realitzar diferents castells a germanor amb l'objectiu de gaudir d'una jornada festiva compartint cultura. La colla ha valorat molt positivament aquesta invitació a l'Alguer, una ciutat tradicionalment de llengua catalana situada a Sardenya, Itàlia, al nord-oest de l'illa, a la província de Sàsser, a la regió de Nurra. La Barceloneta de Cerdanya, així és com és conegut l'Alguer. L'essència catalana encara és als carrers, més enllà d'aquesta visió de postal que tothom té a la ment. La presidenta de la colla castellera Els Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, es mostrava molt contenta de poder celebrar l'11 de setembre, Diada de Catalunya, a Terres de l'Alguer, un petit tresor al nord-oest de l'illa de Sardenya, Itàlia, on es parla català.
3: Doncs fa gairebé un parell de mesos ens van contactar de la Fundació per convidar-nos a participar de les festes de Sant Miquel aquí a l'Alguer. I la veritat, el projecte ens va motivar molt i tot i que era període gairebé vacacional, doncs ens hem organitzat durant l'agost amb l'ajuda de Mataresos i la Fundació que ens han facilitat doncs, tot el que és l'anada i tornada amb vaixell, els allotjaments i tot. Doncs bé, ens hem plantat aquí 70 manyacs a fer castells a fondo i molt il·lusionats perquè més amb una diada tan especial com és l'11 de setembre, que festegem a Catalunya, poder-ho festejar aquí amb els mataressos, a l'Alguer, en català, i amb una manifestació de cultura catalana tan important, doncs ens omplia molt com a projecte, no?
1: Els Mataresos de l'Alguer és la primera colla de castellers de Sardenya i de tot Itàlia, que va ser fundada l'11 de setembre del 2023. Els seus colors són el vermell, com el color del corall. La seva ciutat és un dels llocs del Mediterrani on la pesca i l'elaboració del corall és més coneguda. La Marga ens en detallava les diferents activitats de les que van ser partícips amb molt d'orgull.
3: I bé, doncs això, el dissabte vam fer la Diada Castellera, l'11 de setembre vam fer un assaig a plaça, a fora també, vam cantar els segadors al final, vam estar a estirar senyeres, hi havia molta representació per part de la gent de l'Alguer també, i el dia 12 vam fer la Diada Castellera, on, com que eren dates una mica complicades, perquè tant els mataresos tenien molta gent encara fora, ells no havien començat encara assajos perquè començaven el dia 15 i nosaltres veníem amb un parell d'assajos fets, a més després de les vacances doncs no anàvem a fer coses noves ni tal, llavors bàsicament ha sigut fer castells de germanor i gaudir bàsicament de la trobada. Un cop hem acabat la diada ens van convidar a un sopar amb un acte musical amb música catalana i algaresa i la veritat que ho vam ho vam gaudir molt, ho vam disfrutar molt i per la colla ha sigut també una trobada important perquè tot aquest tipus d'activitats fan colla i ens ho hem passat superbé. Encara està a repetir, que ens tornin a convidar, potser que vinguin des d'aquí, no ho sabem tampoc, però bueno, en ganes de col·laborar segur una altra vegada.
1: Si us agraden els castellers, si voleu fer castells, no importa l'edat que tingueu, només compten les ganes, us podeu animar i posar-vos en contacte amb la colla castellera Els Manyacs de Parets. Els trobareu a la seva seu, al carrer Ponent 18 de Parets del Vallès, a la Morada, o també els podeu fer arribar un missatge a través de les xarxes o a través de la seva adreça info@manyacs.cat.
0: Notícies.
1: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb RAP 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de RAP 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
4: Les nostres activitats que durem a terme durant el 2027 amb motiu...
5: Els alumnes de la Sínia de segon d'ESO aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de RAP 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte on hem d'elaborar un programa de ràdio i els alumnes han de crear doncs, la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem a la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs, la creativitat i l'expressió oral.
1: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut La Sínia participen en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls de so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre l'alumnat. Alumnes de l'Institut La Sínia han visitat la nostra emissora de ràdio municipal RAP 107 aquest matí de dimarts, una activitat que s'ha fet amb els alumnes de segon d'ESO i dins el marc del projecte educatiu sobre la ràdio que fa aquest centre de secundària.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: L'Associació Fotogràfica Parets celebrarà el pròxim 2027 el seu 15è aniversari i ja estan preparant una agenda d'activitats molt interessant. Abans, però, el seu president, en Miquel Portell, ens ha volgut fer un repàs de les darreres activitats dutes a terme a Parets, com, per exemple, la seva participació a la Diada de l'11 de setembre.
4: Les nostres activitats que durem a terme durant el 2027 amb motiu de la celebració del 15è aniversari de la Fundació de l'Associació Fotogràfica. Durant el mes de setembre s'han dut a terme diferents activitats, així com el dia 6, reportatge fotogràfic en Vall de Gitanes, dins el festival Adifolk 2026, amb la participació del grup de dansa de Panamà. El dia 7, reunió d'entitats de la xarxa per preparar la propera mostra d'entitats a celebrar el 25 d'octubre. El 8 per la tarda, presentació dels cursos de fotografia i vídeo al casal de Can Butxosa. El dia 10, inauguració de l'exposició fotogràfica del nostre soci, Toni Barbany, en el vestíbul del Teatre de Can Rajoler. i el dia 11 l'ofrena floral davant del monument 11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. Per aquest mes no tenim res més que dir-vos, si més no, animar-vos a formar part del nostre col·lectiu i, com sempre, tot gaudint de la fotografia.
1: De cara a la tardor ja tenen actes programats dins la seva agenda, com la Fotolliga, exposicions i altres activitats que ens recorda en Miquel Portell.
4: En quant a properes activitats, doncs, com sempre, cada divendres de 7 a 9 de la tarda, a la sala d'entitats de Canoms tenim la reunió periòdica per tal de preparar, com sempre, el proper curs, que ja començant amb temes de la Fotolliga, que ja els tenim seleccionats per tal que cada soci pugui aportar una fotografia sobre un tema i després poder-la valorar. També tenim ja preparar una exposició que ara al desembre sobre el tema de l'aigua, ja sigui amb rius, cascades, gotes, en fi, tot un ventall de fotografies sobre aquest bé apreciat de la natura.
1: L'Associació Fotogràfica Parets va néixer el 2012 de la mà d'un grup d'amics apassionats per la fotografia amb l'objectiu de compartir coneixement, créixer junts i gaudir d'aquesta afició. L'Associació Fotogràfica Parets ofereix als seus socis cursos, tallers per a tots els nivells, sortides fotogràfiques periòdiques per descobrir i practicar en entorns variats, un estudi fotogràfic equipat, exposicions i activitats per difondre la fotografia i donar visibilitat al talent local, participació en la Fotolliga, on comparteixen les seves imatges participant en un concurs que estimula la creativitat i la millora de la tècnica, organització del Fotogràfic Parets, que se celebra cada any des de l'any 2013. Si us agrada la fotografia i voleu formar part d'una comunitat activa, us convidem a conèixer-los d'en divendres de les 7 a les 9 de la nit, que es donen cita a la sala d'entitats de Canoms. També podeu enviar un correu a l'adreça info@afparets.com.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, comencem parlant de l'empresa de Lliçà de Munt Mango, que s'expandeix a Turquia amb la 8a botiga a Ankara. La cadena de moda Mango ha ampliat la presència a Turquia amb l'obertura de la seva 8a botiga a la capital, Ankara. Amb una superfície de 1.200 metres quadrats, el nou establiment ha generat més de 29 nous llocs de treball. S'hi ofereix la col·lecció de la nova temporada de dona i home, incloses peces, calçat i accessoris. A més, s'hi poden trobar bàsics atemporals. Mango té a Turquia una base de clients fidels i una comunitat de socis en el club de fidelització. Per això encara és un dels seus mercats prioritaris en línia amb els seus objectius estratègics de creixement. La companyia preveu continuar amb noves inversions i projectes a la ciutat en els propers anys. Mango opera a Turquia des de l'any 1997 i té més de 70 punts de venda en aquell país. I de Lliçà de Munt anem a Granollers per parlar dels acomiadaments col·lectius que creixen intensament fins al mes de juny. Els indicadors laborals del Vallès Oriental apunten a un cert alentiment en els últims mesos. A més dels ja coneguts ascensos de l'atur en els últims 3 mesos i la reducció en l'afiliació a la Seguretat Social, un altre indicador que mostra un cert deteriorament és el dels acomiadaments col·lectius. Les dades d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO, del primer semestre són força indicatives. Hi ha hagut més de 4 vegades més d'extincions de contracte a través d'aquesta opció que fa un any. Entre el gener i el juny d'aquest any, els 15 expedients que van a presentar empreses de la comarca es van traduir en 257 acomiadaments. A més, es van produir 103 suspensions temporals de contracte i 23 treballadors més van veure reduïda la jornada laboral. En total, 383 afectats per expedients, però a diferència d'exercicis passats, una clara majoria de treballadors que van perdre el lloc de feina. El primer trimestre de l'any passat s'havien presentat més expedients, fins a 22 en total, però el total d'acomiadaments era clarament més baix que en el 2026. Eren 49 acomiadats. La majoria d'afectacions es produïa a través de suspensions temporals de contractes, amb fins a 525 afectats, i es va reduir la jornada a 52, treballadors. Aquella evolució de l'any passat apuntava a un seguit de mesures preventives per part de les empreses davant les incerteses derivades de l'impacte dels arancels i, sobretot, de l'efecte dels conflictes bèl·lics en una zona sensible com és l'Orient Mitjà, amb repercussions en costos de carburants i en les cadenes de subministrament. Els impactes han estat importants i aquelles mesures que primer eren preventives i es traduïen en suspensions temporals de contracte tendeixen a convertir-se en definitivament en aplicacions d'acomiadaments. Entre els motius del creixement també s'apunten efectes de les noves tecnologies. El nombre d'extincions de contracte a través d'expedients de regulació s'ha intensificat. A més, en els últims mesos, entre el gener i el març, el total d'acomiadats via ERO es limitava a 71, que ja superaven els de l'any anterior, però quedaven clarament per sota dels 186 que s'han acabat produint en el segon trimestre de l'any. És una situació contrària a la que es produeix a Catalunya, on el repunt ha estat més intens en el primer tram de l'any i, en canvi, ha tendit a moderar-se en el segon trimestre, fins al punt que el total d'acomiadaments al país és lleugerament més baix en l'acumulat dels primers 6 mesos del 2025. El primer semestre d'aquest 2026 ha estat el que ha sumat més acomiadaments col·lectius des de la sortida de la pandèmia.
0: El temps a RAC 107 FM.
6: A les portes d'un canvi de temps que ens afectarà sobretot demà dimecres. Hola, què tal? Doncs sí, a poc es va confirmant aquest canvi de temps que ens afectarà a partir de demà dimecres. Però avui dimarts està sent una jornada molt tranquil·la, molt assolellada, molt estable degut a aquesta dorsal africana que encara ens acompanya. Amb una màxima d'ahir dilluns que va ser alta, una màxima de 34 graus, avui la mínima també ha estat molt i molt agradable, una altra nit perfecta per descansar amb unes condicions realment molt òptimes. Com diem, avui jornada molt estable i això, com bé sabeu, comportarà també un augment de les temperatures. De fet, avui a molts punts de Catalunya serà la jornada més càlida. De fet, a Ponent esperem assolir aquests 37-38 graus poc normals per l'època de l'any. I aquí, a casa nostra, doncs mantindrem aquests 33-34 graus. Farà calor a les hores centrals del dia, però repetim, té les hores comptades. I és que demà dimecres ens arriba un front que anirà associat amb aire fred en alçada i això tindrà aquesta baixada de les temperatures i també precipitacions. Al matí encara no, al matí encara tindrem estones de sol, però ja a partir de mig matí, migdia, tindrem el creixement de moltes nuvolades i a partir de primeres hores de la tarda, aquí al prelitoral central i també a la zona del Vallès, podrem tenir l'arribada de les primeres precipitacions. Unes precipitacions que sobretot quedaran restringides a comarques del Pirineu, Prepirineu, de Girona, de Barcelona i també de Tarragona. Si fa no fa, serà la mateixa situació que va ser una situació fallida fa pràcticament una setmana. Doncs bé, mantindrem l'estat d'alerta perquè aquests ruixats podran descarregar amb molta intensitat i, de fet, aquí a Parets del Vallès, els ruixats més destacats ens podrien arribar sobretot de cara a les darreres hores de la tarda i també al vespre. Per tant, molta precaució perquè aquests ruixats podran descarregar amb molta intensitat i anar acompanyats de calamarsa o pedra. Baixada de les temperatures demà, notarem que ja on plogui, aquests termòmetres aniran ràpidament cap a baix. De fet, a primeres hores del matí de dijous encara mantindrem aquesta inestabilitat, però ja a poc anirà a la baixa i la tarda de dijous es presenta molt més variable, amb unes temperatures que seran molt normals per l'època de l'any. De cara a finals de setmana ja mantindrem aquesta calma i tranquil·litat, tot i que no descartem que dissabte, divendres, dissabte, puguem tenir encara la presència d'algun ruixat. I repetim, fins a finals de setmana, aquestes temperatures es mantindran molt normals per l'època. A partir de la setmana vinent, sembla que pujarien una miqueta, però ja no tindrem aquestes darreres calorades. Per tant, pendents del canvi de temps que, repetim, ens començarà a afectar, sobretot demà a primeres hores de la tarda, i el gruix de les precipitacions aquí a casa nostra ens podria arribar, sobretot, a les darreres hores de la jornada. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens fa un recorregut, un viatge pels secrets de la nostra costa, la costa catalana. La costa catalana és molt més que cales boniques i pobles mariners. És tot un mosaic de fenòmens naturals, llegendes, roques impossibles, vents antics i petites meravelles que sovint passen desapercebudes. No és només un espai de turisme, és un paisatge que ha modelat la identitat del país durant segles. La nostra costa catalana no s'entén sense els seus vents. La tramuntana, que baixa seca i tallant des dels Pirineus, és la responsable de la llum dura i cristal·lina del nord. Quan bufa, el mar es torna metàl·lic i les roques del Cap de Creus semblen escultures d'un altre planeta. El Garbí, en canvi, és el vent amable de les tardes d'estiu. Refresca la costa central, fa ballar les veles i crea aquella brisa que converteix qualsevol passeig en tot un ritual. Aquestes dues forces invisibles han modelat dunes, han erosionat roques i han condicionat la vida marinera durant molts segles. Entre les roques de Lloret hi ha un forat natural on l'aigua entra amb força i expulsa aire com si fos un animal viu. Quan el mar està encrespat, el soroll és tan intens que sembla tot un batec, un fenomen únic a Catalunya, sovint desconegut fins i tot pels locals, i es troba entre les roques de Lloret, aquest forat natural. El Cap de Creus és un dels punts més antics emergits del Mediterrani. Les seves roques metamòrfiques, retorçades com si fossin argila, han estat esculpides per milers d'anys de vent i de sal. Dalí hi veia cavalls, monstres, cares i paisatges lunars, i no exagerava. La geologia del cap és un museu a cel obert. Les formes més conegudes que podem veure són la roca de la Trona, que sembla tot un seient gegant, el bou marí, que és una roca que recorda un animal vigilant, o les roques foradades, que actuen com finestres naturals al mar. En alguns punts del litoral, la sorra és tan fina i tan seca que, en trepitjar-la, produeix un so característic, un xiu-xiueix breu, com si la platja tingués veu pròpia. Aquest fenomen, anomenat sorra xerogranular, és rar i, si més no, molt fascinant. Després d'un temporal, les platges catalanes poden mostrar objectes sorprenents. Podem trobar ous de rajada, que semblen petites capses negres amb tentacles, fustes de deriva, polides per anys de viatge, petxines perforades que expliquen històries de depredadors marins, o algues vermelles, que només apareixen en determinades èpoques. Cada element és una pista del que passa sota l'aigua. El delta de l'Ebre, el Fangar, és un paisatge que sembla tret d'un altre continent. Dunes que avancen lentament, un far solitari i un silenci que ho omple tot. És un dels pocs deserts naturals a Catalunya. El Fangar és també un punt clau per a les aus migratòries que hi troben allà aliment i repòs. En quant a les praderies de Posidònia oceànica, són un dels tresors ecològics de la costa catalana. A les Illes Medes, a la Costa Brava i en punts del Maresme i del Garraf, aquests boscos submarins oxigenen el mar, estabilitzen la sorra i donen refugi a centenars d'espècies. Sense Posidònia, les platges desapareixerien. És un ecosistema tan valuós com un bosc centenari. També hi ha cales que apareixen i que desapareixen, segons els temporals. Petites llengües de sorra que un dia hi són i l'endemà no. Això passa especialment en zones de rocam viu, com el litoral de l'Alt Empordà, on la geologia és molt viva i canviant. A l'estiu, la costa catalana rep la visita de baldrigues, que volen arran d'aigua, també corbs marins, que s'assequen les ales sobre les roques, i gavines migradores, que només hi són unes setmanetes. Cada estiu té els seus habitants temporals. La costa catalana és plena de noms que semblen contes. La cala Bramant, a Llançà, associada a un antic naufragi, o cala Salguer, a Palamós, un antic barri de pescadors. També s'hi troba la roca foradada, a Torredembarra, una finestra natural al mar, o cala Tavallera, a Port de la Selva, que és remota i salvatge. Al llarg de tota la costa catalana, cada racó, des d'una roca foradada fins a una cala que només existeix quan el mar així ho permet, ens recorda que el litoral és un espai viu, canviant i ple d'històries. Caminar-lo és escoltar la veu del vent, llegir la memòria de les roques i descobrir secrets que només es revelen a qui observa amb calma. La costa no és només un paisatge, és una manera d'entendre el país, una frontera de llum i sal que ens explica qui som.
0: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 7:45 del vespre, Notícies Vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: I fent un passeig per aquestes curiositats de la costa catalana, un viatge pels secrets de la nostra costa, posem el punt i final a l'informatiu d'aquest dimarts 15 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 7:45 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem de la nova edició de la Montserrat Parets, en aquest cas 21a edició, que se celebra el 17 d'octubre, amb dues modalitats, la de 63 quilòmetres i la de 38. Recordeu que val 48 euros la de 63 i la de 38, 43. 43 per socis, 38 per socis. Una ja prova emblemàtica, com dèiem, es farà el 17 d'octubre. Serà la 21a edició, com sempre hi haurà en aquestes dues versions, una edició en la qual volen aplegar més inscrits, tal com ens deia el president del CEP, del Centre Excursionista Parets, Carles Martínez.
2: Com cada any, per aquestes dates, ja han començat la preparació de la Montserrat Parets. Aquest any l'organitzarem el dia 17 d'octubre i, com ja venim fent els últims anys, farem dues versions, la versió llarga, la versió tradicional, sortint de Montserrat i arribant a Parets, amb 63 quilòmetres, i la versió curta, més assequible, sortint de Matadepera fins a Parets també.
1: La versió llarga sortirà a les 5 del matí de Parets en autocar i arribaran a Montserrat per començar a les 6. L'altre surt més tard, cap a Matadepera.
2: La primera versió, la versió llarga, sortirem a les 5 del matí de Parets en autocars i arribarem a Montserrat per començar a caminar cap a les 6. La segona versió, la versió curta, pues sortirem cap a les 7 de Parets per començar a caminar cap a 3 quarts de 8, aproximadament des de Matadepera. ¿Vale? Aquest any és l'edició número 21, o sigui que ja portem 21 anys fent aquesta marxa de resistència i pensem que està plenament consolidada, ¿vale?
1: Hi hauran un total de 9 avituallaments, estem parlant lògicament de la llarga, tot el recorregut, per tant, avituallament cada 6 o 7 quilòmetres. El de Sant Feliu del Racó, recordeu que hi ha el bocata, l'entrepà. També una bossa de regals, inclou amb el preu la samarreta tècnica i sortejos.
2: Com sempre, dotarem tot el recorregut de el màxim d'avituallaments que pensem que podem col·locar, que són 9, i aproximadament cada 7-8 quilòmetres tindrem un avituallament. Tots ells tindran líquids, fruita, fruits secs. Avituallament de Sant Feliu del Racó donarem el bocata, que fem cada any, i begudes. Amb el preu de l'inscripció donem la samarreta tècnica, una bossa amb regals, farem també un sorteig de productes, de vals de descompte i productes que regalen les botigues del poble.
1: Carles Martínez, president del CEP, destaca que es poden fer les inscripcions al web.
2: I, com sempre, amb el preu de l'inscripció, evidentment està inclòs el preu del transport fins al punt de sortida. Les inscripcions estan ja obertes a través de la web, i el mateix octubre, si encara queden disponibles, posarem a la venda de manera presencial al nostre local. Només dir-vos que us esperem, que la intenció és passar-ho bé i gaudir dels paisatges caminant. Vale? Vinga, doncs vinga, esperem veure molta gent apuntada a aquesta marxa.
1: Com és habitual, serà un itinerari exigent i atractiu amb trams de corriol i pista, ideal per persones amb ganes de superar-se i gaudir de l'esport a l'aire lliure en bona companyia. Recordo que en línia, a partir ja, de fet, el juliol ja es podia fer, us podeu inscriure a centreexcursionistaparets.cat, www.centreexcursionistaparets.cat, també presencial al local del CEP, a partir de la primera setmana de setembre ja es podia fer, tots els dijous laborables de 7:45 del vespre a les 9, mètodes de pagament acceptats, efectiu i targeta de crèdit. Els podeu trobar al carrer Francesc Macià sense número, al pavelló d'esports, concretament al costat del bar del pavelló. El tancament d'inscripcions, en teoria, és el 16 d'octubre, sempre que no s'hagin esgotat les places abans. Montserrat Parets, 21a edició, recordeu, amb dues versions, la de 63, que surt de Montserrat, i la de 38, que surt de Matadepera.
0: Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: Com cada 11 de setembre, Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
2: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i passant és un moment de recordar-les, que ens agradaria doncs, tindre

0: i també el monòleg del passat dijous.
1: A Parets sempre hem intentat que sigui una diada festiva de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Vam començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
0: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora Rap 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
2: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai tan ben dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Vull aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia especial, perquè sé que també la ràdio fa anys, 46 anys, i per tant, doncs, gràcies per ser-hi, no?, en directe, per ser-hi presents i per transmetre doncs, tot el que avui aquí es viu, no? I sobretot, especialment, doncs, al marge de les diferents forces polítiques, agrair a la gent que s'hi acosta i a les entitats, no només avui, sinó per tot el que fan pel poble durant tot l'any. Avui també, doncs, retem homenatge, no?, a la nostra terra, al nostre país, i per tant, doncs, molt agraït, doncs, aquest tipus d'activitats aquí a casa nostra.
0: Escoltem el regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, present a l'acte de l'11 de setembre, que ens parlava d'una jornada reivindicativa, recordant la primera diada després del franquisme ara fa 50 anys.
3: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys, precisament, de la primera diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clam, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes. De fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no?, realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant, segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no?, que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no?, a Catalunya, que tant necessitem, no?, per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
0: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Jara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
4: Un dia molt maco, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada de Catalunya, que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia m'ha costat molt aconseguir i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs portant l'actualitat a tot el poble.
0: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
5: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som. I aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
0: Neus Jordà, regidora portaveu d'Agenda Parets, anterior Parets per la República Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
6: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els qui sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes...

0: Doncs no hi ha problema, però jo crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va ve gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura, la nostra llengua.
1: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada Sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Copla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de l'11 de setembre, després de la jornada de folk al cap de setmana anterior, amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar al Teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats, d'institucions i de drets, es celebra l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La Diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX, en record als defensors morts el 1714 durant la Guerra de Successió Espanyola. La Diada s'ha celebrat en de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida.
2: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: Com cada 11 de setembre, Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat a l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
2: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i per tant és un moment de recordar-les, que ens agradaria doncs, tindre moltes més competències per gestionar-nos a nosaltres. Quan diem competències, jo sempre dic competències moltes, però que ens les acompanyin de finançament i que ens trobem sobretot a les administracions locals, que són la primera administració que es troba el ciutadà i a la primera que truca, tingui o no tingui competències, que és l'Ajuntament, doncs ens trobem moltes vegades assumint competències però que ens manca el finançament.
1: L'alcalde també parlava de jornada festiva que a Parets ja van començar els actes previs a la Diada ara fa uns dies, amb la jornada, per exemple, de Dir Folk i també el monòleg del passat dijous.
2: A Parets sempre hem intentat que sigui una Diada festiva de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Vam començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora RAC 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
3: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai tan ben dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Vull aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia

0: d'una jornada reivindicativa, recordant la primera diada després del franquisme ara fa 50 anys.
1: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys, precisament, de la primera diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clam, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes. De fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada, i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no? Realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant. Segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no? Que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no?, Catalunya, que tant necessitem, no?, per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
0: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Ojara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
2: Un dia molt maco, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada a Catalunya que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia, doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs, és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia, m'ha costat molt aconseguir, i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs, portant l'actualitat a tot el poble.
0: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
3: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració, doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som, i aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes, doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic, doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
0: Neus Jordà, regidora portaveu de Gent de Parets, anterior Parets per la República, Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
4: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els que sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes, doncs no hi ha problema, però crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua, i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va haver gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència, i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions i històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura, la nostra llengua.
0: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada Sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell, amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Cobla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de

0: l'11 de setembre, després de jornada de folk el cap de setmana anterior, amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar al Teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats, d'institucions i de drets, es celebra l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La Diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX, en record als defensors morts el 1714 durant la Guerra Successió Espanyola. La Diada s'ha celebrat de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida.
1: RAC 107, notícies.
2: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAC 107.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no això dels tardeos?
2: Sí, ara això està molt de moda i per això doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I sí, serà a Can Butjosa. Serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
1: Sí.
2: Serà...
1: Entrada gratuïta.
2: No, un tardeo.
1: Sí.
2: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el,
1: vale.
2: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí.
2: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent, serà un èxit. I bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
2: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema torn, i això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb 5 gatets petits a dintre.
2: Sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però, bueno, sempre ho mirem des de la part positiva. i preferim això, no? que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos lligats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
2: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
2: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja poder no estem amb... Sí, encara estem amb època de forta de camades.
1: Sí.
2: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores. I bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
2: Val, molt bé. Gràcies, Carles.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
0: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: El grup Enganxades al Ganxet s'ha establert un nou propòsit de cara a les festes de Nadal dins del seu projecte Teixint Parets, una iniciativa comunitària que vol transformar els espais públics del poble en peces i estructures de roba fetes amb ganxet. La seva proposta és començar a teixir aviat, tornant de les vacances d'aquest estiu, amb totes les energies renovades, amb una proposta de decoració amb peces fetes amb ganxet per a les festes de Nadal. La primera trobada serà el dissabte dia 3 d'octubre a la sala del Ganxet, que està situada al casal de Canoms. Es trobaran a les 10 del matí amb tothom que vulgui afegir-se. A partir de les 10 faran la presentació de les propostes i l'organització del grup per dur a terme aquest projecte, i cap a les 11 començaran amb el taller de quadrats de l'àvia. Hem parlat amb una de les components d'aquest grup, que és la Rosa Ferrer, i ella ens avançava aquesta pròxima trobada.
1: Després de les vacances d'estiu, tornem amb noves propostes pel projecte Teixint Parets. Així que volem preparar entre totes les voluntàries el projecte de decoració de Nadal al poble. Per això, dissabte 3 d'octubre al matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms, ens trobarem per compartir les propostes de decoració i comencem d'organitzar entre totes per poder arribar a temps i fer aquestes decoracions. A les 11 prepararem un taller de granis per tothom que vulgui aprendre aquesta tècnica i per preparar totes les decoracions. Ens calen mans per poder continuar amb èxit aquest projecte. Totes les mans sumen, i el que més ens agrada és la incorporació de noves col·laboradores amb ganes d'aprendre i seguir construint un espai on parteixin comunitat, sense cap interès més que de passar una bona estona i donar vida al poble amb aquesta artesania que és el ganxet. Us convidem a participar, cadascuna com pugui, perquè el més important és que entre totes teixim parets amb els nostres ganxets. Us hi esperem.
0: La iniciativa de Teixint Parets ja s'ha estès a diferents espais del nostre municipi, com per exemple, recordem, a la Festa Major d'Estiu, al Parc La Linera, exposant diverses creacions tèxtils per crear un recorregut artístic a l'aire lliure, amb l'objectiu d'enriquir l'entorn natural amb intervencions respectuoses que han convidat a passejar entre les seves creacions, observant-les i gaudint de l'espai públic durant la festa. Enganxades al Ganxet convida a veïns, veïnes, entitats i altres col·lectius a sumar-se a aquesta iniciativa i així aportant peces, participant en les sessions de creació o col·laborant amb els seus muntatges. La trobada per començar el nou projecte, per treballar aquest projecte de Nadal, serà el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, a les 10 del matí, a la sala del Ganxet del Casal de Canoms. Recordem que el seu primer projecte va ser crear precisament uns arbres de Nadal fets amb llana, i des d'aleshores no han parat, han col·laborat en diversos esdeveniments. Les persones interessades a participar en aquest col·lectiu o en aquest projecte en concret s'hi poden posar en contacte a través del correu teixintparets@gmail.com, també a través del seu web o a través de les xarxes a Instagram @teixint-parets.
2: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda, a RAP 107.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico a l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La Federació Catalana de Voleibol ha organitzat aquest cap de setmana del 12 i 13 de setembre al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez de Parets un curs d'entrenadors de nivell 1 amb la col·laboració del Club Voleibol Parets. A la formació hi han assistit 33 futurs entrenadors de voleibol d'aquesta categoria. Han estat dues jornades completes en les quals s'han impartit classes de tècnica, tàctica i minivolei. La formació presencial que s'ha dut a terme a Parets es complementa amb unes sessions en línia i un examen posterior per tal d'aconseguir la titulació N1. Maria José Serna, presidenta del Club Voleibol Parets, ens ha parlat precisament d'aquestes jornades.
4: Sí, este fin de semana la Federación Catalana de Voleibol ha contado con, bueno, con el Club Voleibol Parets como sede para acoger uno de los cursos de formación de entrenadores de nivel 1 que se realizaban en Cataluña. Nosotros como club estamos muy contentos de abrir las puertas de nuestras instalaciones y formar parte de, bueno, pues esta iniciativa tan importante para el presente y el futuro del voleibol catalán. Han sido dos jornadas intensas de formación presencial en la que los futuros entrenadores han trabajado aspectos técnicos y tácticos, han adquirido herramientas y conocimientos para enseñar y acompañar a formar futuros jugadores desde las categorías más altas hasta las más pequeñas. De este curso nosotros esperamos que salgan 33 nuevos entrenadores y entrenadoras que puedan incorporarse al voleibol catalán. Estamos súper, súper contentos. El Club Voleibol Parets está súper contento de haber podido aportar nuestro pequeño granito de arena a esta formación y de seguir colaborando, como no, con el crecimiento del voleibol en Catalunya.
3: Bona iniciativa i, a més, que la Federació Catalana pugui comptar, doncs, amb el Club Voleibol Parets. De fet, la presidenta del Club Voleibol Parets ja ens parla també dels propers amistosos. Recordem, diversos equips tindrà aquesta temporada el Club Voleibol Parets.
4: Aprovechamos para deciros también que este domingo 20 de septiembre el Club Voleibol Parets tiene 5 encuentros amistosos. A partir de las 3:15 nuestro pabellón se llena solo de voleibol. Y para los más pequeños, nuestros rivales son el Castellar, para el Alevín y para el Infantil. Y para el Cadete Juvenil y nuestro senior masculino, jugamos contra el Club Esportivo Español de Voleibol, lo cual me hace una gran ilusión empezar nuestra temporada con estos partidos amistosos. Llamamos a la afición del vole, a las familias que vengan a vernos y que puedan compartir este inicio de temporada junto a nosotros.
3: Serà aquest 20 de setembre amb diversos partits amistosos del Club Voleibol Parets.
5: El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets, a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 11:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres a mes, a matí, a 11:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.
6: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat. a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93 573 8888.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Com cada 11 de setembre, Parets del Vallès també celebra la Diada Nacional de Catalunya, una data clau del nostre calendari en què s'expressa la identitat i la memòria col·lectiva del país, tot valorant la convivència, la pluralitat i el compromís democràtic propis de la societat catalana. Aquest 2026 fa 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista. L'11 de setembre del 1976 va simbolitzar el restabliment de les llibertats i va consolidar-se com un espai d'expressió política i ciutadana en defensa de la nostra cultura, la llengua i l'autogovern. Parets del Vallès va celebrar divendres, com cada any, els actes commemoratius de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la plaça dels Països Catalans es va fer la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre, en què van participar l'Ajuntament de Parets i les associacions locals. L'acte va comptar amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El monument a l'11 de setembre, inaugurat a l'any 2004, és una obra de l'escultor Carles Vives, que interpreta la senyera a partir d'uns blocs de metall col·locats irregularment sobre el terra. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava de la Diada i del que significa aquesta data tan important pels catalans.
2: Un any més, la Diada Nacional de Catalunya, aquí a Parets, sempre hem intentat que sigui amb un to més aviat festiu, sense oblidar que és una data reivindicativa també, que a Catalunya seguim tenint pendent moltes coses i per tant és un moment de recordar-les, que ens agradaria doncs, tindre moltes més competències per gestionar-nos a nosaltres. Quan diem competències, jo sempre dic competències moltes, però que ens les acompanyin de finançament i que ens trobem sobretot a les administracions locals, que són la primera administració que es troba el ciutadà i a la primera que truca, tingui o no tingui competències, que és l'Ajuntament, doncs ens trobem moltes vegades assumint competències però que ens manca el finançament.
1: L'alcalde també parlava de jornada festiva que a Parets ja van començar els actes previs a la Diada ara fa uns dies amb la jornada, per exemple, de Dir Folk i també el monòleg del passat dijous.
2: A Parets sempre hem intentat que sigui una Diada festiva de relació entre tots els ciutadans i entre totes les forces polítiques. Vam començar activitats ja des del cap de setmana passat, vam lligar amb alguna activitat.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, creu que és una festa molt participativa i esperada per tots els catalans i catalanes i va voler aprofitar com a regidor també de comunicació per felicitar la nostra emissora RAP 107 pels seus 46 anys de vida, que coincideix també amb l'11 de setembre.
3: Com a regidor de Cultura, la veritat és que és un dels actes doncs, més esperats de l'any, no? Perquè aquí fem pinya, no? I mai tan ben dit, amb els nostres costums, no? I la nostra història i la nostra idiosincràsia. Vull aprofitar, si m'ho permeteu, perquè avui és un dia especial, perquè sé que també la ràdio fa anys, 46 anys, i per tant, doncs, gràcies per ser-hi, no?, en directe, per ser-hi presents i per transmetre doncs, tot el que avui aquí es viu. No? I sobretot, especialment, doncs, al marge de les diferents forces polítiques, agrair a la gent que s'hi acosta i a les entitats, no només avui, sinó per tot el que fan pel poble durant tot l'any. Avui també, doncs, retem homenatge, no?, a la nostra terra, al nostre país, i per tant, doncs, molt agraït doncs, a aquest tipus de activitats aquí a casa nostra.
1: Escoltem el regidor portaveu d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, present a l'acte de l'11 de setembre, que ens parlava d'una jornada reivindicativa, recordant la primera diada després del franquisme ara fa 50 anys.
4: Nosaltres, sobretot, vivim aquesta diada del 2026, sobretot recordant una efemèride important, fa 50 anys precisament de la primera diada, no?, després del franquisme, en què la gent a Catalunya va tornar a sortir al carrer amb aquesta manifestació multitudinària que es va fer a Sant Boi, amb aquell clar tram, no?, en què es demanava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i sobretot 50 anys després veiem com molts d'aquestes reivindicacions no han acabat d'estar resoltes. De fet, de l'amnistia, però d'una altra època, no?, de l'amnistia del procés, encara no està aplicada, i veiem com encara tenim dirigents polítics que no poden exercir el seu càrrec, no?, a Catalunya, però també tenim dirigents polítics que estan encara a l'exili i no hi ha aquesta normalitat política que des dels governs tant d'Espanya com de Catalunya es pregona, no? Realment no existeix. Per altra banda, tampoc mai s'ha arribat a executar al 100% l'Estatut d'Autonomia, no tan sols el del 1979, sinó que el que es va aprovar en el 2006. Per tant, 50 anys després, les coses han avançat en certa manera, però segurament no com nosaltres voldríem, i sobretot som una força política que, a banda de defensar la independència de Catalunya, el que defensem és que Catalunya ha d'anar avançant. Segurament moltes vegades ho fa d'una manera més lenta del que ens agradaria a nosaltres, i ara la situació actual, el pas actual, és sobretot en la millora en el finançament, no?, que ja és hora que almenys es plantegi aquesta millora en el finançament, perquè al cap i a la fi estem parlant de més recursos pels nostres serveis públics, no?, a Catalunya, que tant necessitem, no?, per la sanitat, per l'educació i per la resta de reivindicacions, no?
1: També vam parlar amb la portaveu del PSC, Jara Valdivia, que ens parlava del sentit de l'11 de setembre i també aprofitava per felicitar la nostra emissora pels seus 46 anys d'existència.
5: Un dia molt maco, un dia per compartir. Una vegada més ens retrobem aquí a la plaça dels Països Catalans, tant consistori, totes les associacions, totes les entitats, per gaudir del dia, un dia festiu. I avui també commemorem, no?, els 50 anys d'aquella primera diada de Catalunya que vam celebrar, que hem sortit tots els carrers. És un dia, doncs, per compartir totes les generacions que hem passat per aquí, doncs, és maco. Sobretot, doncs, no oblidar, no?, que tots els drets i totes les llibertats que hem aconseguit fins avui en dia m'ha costat molt aconseguir, i intentarem que no les perdem en un moment. També celebrar que avui és l'aniversari de la ràdio, 46 anys, des d'aquí la nostra felicitació a aquesta labor tan maca que fa la ràdio al nostre poble, doncs, portant l'actualitat a tot el poble.
1: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava d'una jornada màgica tant per a Parets com per Catalunya.
6: Aquesta diada, un any més, doncs, és un motiu de festa i de celebració, doncs, per al nostre país, per sentir-nos orgullosos de la societat plural que som, i aquí a Parets del Vallès, doncs, com sempre, doncs, un acte meravellós on ens reunim i tenim la gran sort de poder-ho celebrar amb totes les entitats del nostre municipi, associacions i veïns i veïnes, doncs, que s'acosten en aquest dia tan, no, tan màgic i tan emblemàtic, doncs, per la nostra ciutat i per el nostre país.
1: Neus Jordà, regidora portaveu de Gent de Parets, anterior Parets per la República, Junts per Catalunya, i ja ens parlava del símbol que representa la diada de l'11 de setembre i de la importància de lluitar, defensar i mantenir la llengua catalana.
7: Jo crec que aquest any ens hem de centrar en la part més reivindicativa, que crec que ara mateix la identitat, els que sentim Catalunya com la sentim i els que ens sentim catalanes, doncs no hi ha problema, però crec que tenim un problema molt seriós amb la llengua, i és algo que hem de respectar, que hem de treballar molt. Estem perdent la llengua en la que parlen els nostres avis, aquella llengua en la que va haver gent que va patir molta repressió i la va defensar a mort fa 100 anys. Avui en dia s'ha perdut aquesta essència, i llavors jo crec que hem de reivindicar. Jo poso el puntal número 1, evidentment, sumant a les reivindicacions i històries que tenim al nostre petit país. Jo aquest any el centraria molt en la llengua, en defensar i respectar la nostra cultura i la nostra llengua.
1: Parets del Vallès va celebrar la Diada Nacional de Catalunya el passat divendres 11 de setembre amb la tradicional ofrena floral al monument a l'11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. La primera ofrena floral va anar a càrrec de l'Ajuntament de Parets, i posteriorment ho han fet les diferents formacions polítiques i les diferents entitats. El monument a l'11 de setembre és obra de l'escultor i ceramista Carles Vives i va ser inaugurada l'any 2004. Enguany, l'acte institucional de la Diada va presentar alguna diferència vers anys anteriors. Després de l'ofrena es va dur a terme la ballada Sardanes a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell, amb la col·laboració de l'Associació Sardanista Esperatans. La Cobla va interpretar, entre altres, la sardana Parets Vila Mil·lenària, creada per en Jordi Azagra, i la Santa Espina d'Enric Morera. L'acte commemoratiu de l'11 de setembre va cloure amb el cant de la Senyera. El dia abans, el dijous dia 10, va començar els actes també de la commemoració de l'11 de setembre, després de jornada de folk al cap de setmana setmana anterior amb la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele va reflexionar al Teatre Can Rajoler amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. Tot i que l'11 de setembre commemora la data d'una derrota que va comportar la pèrdua de llibertats, d'institucions i de drets, es celebra l'esperit de superació, la capacitat de tornar a aixecar-se després d'una caiguda. La Diada és una jornada de reafirmació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats d'un país. Les primeres celebracions de l'11 de setembre remunten a finals del segle XIX. En record als defensors morts el 1714 durant la Guerra de Successió Espanyola. La Diada s'ha celebrat de diferents formes al llarg de la història, adquirint tons més religiosos, socioculturals, politico-institucionals i reivindicatius depenent dels anys, sense oblidar les èpoques en què va estar prohibida.
8: Vols saber què et proposen les entitats de Parets? Afegeix als teus contactes Parets Entitats 671-466-017. Envia un WhatsApp amb el text alta i afegeix el teu nom i cognom. T'informaran de les seves activitats amb missatges breus. Participa i gaudeix de les entitats de Parets del Vallès.

0: amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
1: Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'l si actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
2: Les obres de construcció del futur Institut Escola començaran la segona quinzena del pròxim mes d'octubre i tindran una durada aproximadament d'un any. El passat dimarts, 8 de setembre, es van reunir representants de l'Ajuntament de Parets, la constructora del futur Institut Escola i els arquitectes d'aquest projecte per marcar les bases per començar a treballar, delimitar l'àmbit i acordar el dia per començar. Un dels punts destacats del projecte és que el nou institut comptarà amb un sistema, com és conegut, d'aerotèrmia, un sistema de climatització d'alta eficiència que extreu l'energia continguda en l'aire de l'exterior per proporcionar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El dia 24 de setembre s'iniciaran les obres respecte al que fa el clavegueram de la zona i tindrà una durada d'unes dues setmanes aproximadament. A la reunió de la passada setmana hi van assistir l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde i regidor de Via Pública, en Francesc de la Torre, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Didac Cayuela, tècnics d'Urbanisme i Educació, l'empresa constructora i els arquitectes tècnics del projecte. Hem parlat amb el regidor d'Educació i també d'Equipaments a l'Ajuntament de Parets, en Didac Cayuela, que ens parlava de la reunió mantinguda aquesta passada setmana.
3: Ahir mateix vam tenir una reunió amb la constructora i amb els arquitectes del projecte per acabar de marcar les bases i el calendari de tota l'actuació. En principi, el dia 24 de setembre, des de l'Ajuntament, començarem les obres del clavegueram de la zona i aquestes obres duraran aproximadament un parell de setmanes i ja a mitjans d'octubre arrencaran les obres de l'Institut Escola pròpiament dit. Aquestes obres tenen una durada prevista d'un any. Així s'ha de destacar, un punt que destacaria és que el nou centre tindrà aerotèrmia, que és un sistema de climatització molt eficient que permet donar calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu i aigua calenta durant tot l'any. Creiem que és una aposta clara per un equipament educatiu que serà un equipament modern i un equipament sostenible en el nostre municipi.
2: Com ja es va donar a conèixer el passat mes de juliol, la UTE, la constructora d'Aro i Servial, va ser l'empresa que va obtenir la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament va proposar adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut Escola de Parets del Vallès a la UTE, formada per constructora d'Aro, S.A. i Serveis i Manteniments Servial, S.L., després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UTE en primera posició amb un 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, una vegada complerts els terminis previstos, les obres han de començar a finals, com dèiem, d'aquest mes de setembre, amb les obres de desviament del clavegueram, que serà el 24 d'aquest mes exactament, uns treballs que es faran juntament amb els de la xarxa d'aigua potable. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de ja fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant a les aules prefabricades i culminarà també una iniciativa impulsada l'any 2020 per donar una solució definitiva a aquesta problemàtica, alhora que fusionarà l'escola Lluís Piqué i l'Institut d'Ensenyament Secundari, l'Institut La Sínia. L'inici de l'obra de l'Institut Escola està previst per mitjans d'octubre i els treballs tindran una durada aproximadament d'un any. Com a punt destacat d'aquest projecte, l'Institut Escola tindrà el sistema de climatització a través d'aerotèrmia.
4: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.

Bona tarda des de la Biblioteca Can Rajoler. Després de les vacances, a la biblioteca ja estem a punt per començar una nova temporada plena d'activitats per a tots els gustos, així que avui us les presentaré. Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda. Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera. Molt bé, per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí. Molt bé, ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda.

0: L'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 2 de 6 de la tarda, les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 2 de 6 de la tarda, i per últim, la story time, que són sessions de contes en anglès, que fem sempre el primer dimarts de mes, a 2 de 6 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot. I res, doncs ens veiem molt aviat.
1: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva?
2: El mòbil de Lucifer.
1: Per un ús saludable del telèfon mòbil. Ajuntament de Parets.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimarts, aquest 15 de setembre de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que parlarem avui al nostre informatiu serà recordar que les inscripcions als diferents tallers i cursos que s'imparteixen al Casal de Cultura Can Butxosa s'han obert ja les inscripcions aquesta mateixa setmana. És un dels temes a tractar al nostre informatiu, però en tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: L'Oficina de Català també inicia nous cursos de català aquest setembre i també s'han obert les inscripcions aquesta mateixa setmana. Parlarem de la Biblioteca Can Rajoler i repassarem l'agenda d'activitats per aquest mes de setembre en aquest centre de lectura. La colla castellera Els Manyacs de Parets han fet una visita ara fa uns dies a la passada Diada de Catalunya, l'11 de setembre. Van estar a Itàlia, a l'Alguer. Aquest matí de dimarts hem tingut la visita d'alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia amb el taller de ràdio que porten a terme des d'aquest centre educatiu, alumnes de segon d'ESO, en sabrem de què consta precisament aquest taller. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de curiositats de la costa catalana. Farem un viatge pels secrets de la nostra costa, si voleu, a la part final de l'informatiu, com a nota curiosa, com a punt del dia. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada, que avui ens parlarà de la Parets Montserrat o de la Montserrat Parets. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Casal de Cultura Can Butxosa ho té tot a punt per un nou curs de tallers i d'activitats. Hi ha una àmplia oferta adreçada a totes les edats i tots els gustos. Es podrà gaudir de tallers de pintura, teatre, cuina, dansa, música, fotografia, vídeo o anglès, entre altres. Les inscripcions es poden fer a partir d'aquesta mateixa setmana. Van obrir aquest passat dilluns 14 de setembre i es poden formalitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online. Uns dies després, a partir del dia 17 d'aquest mes de setembre, s'obren les inscripcions de manera presencial només en cas que quedés alguna plaça disponible a algun dels tallers o activitats que es realitzen. En principi, les inscripcions són a títol individual i només es pot apuntar a més d'una persona, en el cas de 6 germans, per als cursos infantils. En el moment de fer la inscripció en línia, s'haurà de fer el pagament preferiblement amb targeta o sistema Bizum. També es pot fer transferència bancària, portant nom, cognoms i a quin curs correspon la inscripció. En aquest cas, la inscripció no quedarà confirmada fins que s'aporti el comprovant del pagament. Hi ha un període màxim de lliurament d'aquest comprovant de 3 dies. Si en aquest període no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de la plaça. Per l'altra banda, en cas que no s'inscriguin prou alumnes a un dels cursos que s'oferten, aquest curs s'anul·laria i es retornaria l'import pagat a les persones que s'hi hagin inscrit. En cas que una persona inscrita no pugui assistir al curs, acreditant una causa justificada, pot demanar la devolució de l'import. Només s'efectuarà aquesta devolució si s'acredita la causa justificada, com dèiem, amb un límit màxim d'una setmana abans que comenci el curs. Per demanar aquesta devolució, s'ha de sol·licitar mitjançant una instància a la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets. Una vegada començats els cursos, no es faran devolucions en cap cas. En quant a aquesta oferta de cursos, tallers i activitats del Casal de Cultura de Can Butxosa, recordem que en quant a l'oferta de cursos per a infants, és a dir, de primer a sisè de primària, poden realitzar aquestes activitats. El curs de pintura, a càrrec de l'associació Les Arts de Parets. Curs de manualitats en fang i ceràmica, a càrrec de Jessica Tuxuera. curs de teatre infantil, primer i segon, tercer i quart i cinquè i sisè, a càrrec d'escena educativa. També, en aquest cas, cuina infantil, a càrrec de la Carme Romero, i rebosteria infantil, també a càrrec d'ella mateixa. En quant als cursos per a joves i adults, l'oferta és aquesta. Vinaixa Yoga, a càrrec d'Alba Clemente, també Kundalini Yoga, més Gym Yoga, a càrrec de la mateixa Alba, dansa teràpia a càrrec de Caterina López, pilates amb Luz Roncancio, correcció postural i esquena sana a càrrec de Caterina López, salsa cubana amb Betty García, sevillanes amb Caterina López, ball flamenc amb l'associació Art, Salut i Compàs, taller d'escultura, ceràmica i arts decoratives amb Jessica Tuxuera, iniciació a la guitarra a càrrec d'Edu García, automaquillatge amb Carla Casals, un curs anomenat Blau, laboratori de cianotopia, a càrrec d'Alejandra Banca, també el groc, a càrrec de la mateixa Alejandra, amb laboratori de tints naturals i estampació botànica, espelmes de Nadal ecològiques, pintura i dibuix, amb l'associació Les Arts de Parets, descobreix el llenguatge cinematogràfic, a càrrec de l'associació Butaca 107, fotografia i vídeo, a càrrec de l'Associació Fotogràfica Parets, teatre per a joves d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, a càrrec d'escena educativa, teatre d'adults per a majors de 18 anys, a càrrec de mateixa escena educativa, costura a màquina, a càrrec de Mercedes López, grups de conversa en anglès, amb Blanca Rebolledo, i diferents cursos de cuina a càrrec d'Iñaki López amb dips i metzes més enllà del hummus. També hi haurà arrossos del món, empanades argentines, galetes i pastes del món, sushi o aperitius de Nadal. També hi haurà un curs de rebosteria, també per aquesta etapa de joves i adults, a càrrec de Carme Romero. Totes aquestes són les activitats, és l'oferta que ofereix el Casal de Cultura de Can Butxosa, que recordem estan obertes des d'aquest mateix dilluns. Les inscripcions per realitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online a fer aquestes inscripcions als cursos que més us interessin.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: I parlant d'inscripcions, un altre dels cursos que també està obert des d'aquesta mateixa setmana són els cursos de català per adults. L'Oficina de Català, que iniciarà aquests nous cursos a partir d'aquest mateix mes de setembre. Comencen els cursos per adults a finals de setembre, inscripcions que es poden fer fins al 21 de setembre com a màxim. Hi haurà un primer torn aquest dilluns i avui dimarts, 14 i 15 de setembre, és el torn per a aquelles persones que l'últim any hagin realitzat un curs i la resta d'interessats hauran de formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 i 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos calia presentar un certificat oficial que acredités el nivell de català o demanar en el seu dia una prova de nivell. Concretament a Parets s'ofereixen dos cursos, dos nivells. El B1, que s'imparteix dilluns i dimecres, de 2:15 del matí a 11:45 del migdia i que es fa al Casal de Canoms, i el B2, que s'imparteix dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda i s'imparteix al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística, repartits per Catalunya, i trobareu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística i informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació sobre els cursos de català o els serveis que s'ofereixen, podeu contactar amb l'Oficina de Català de Parets, presencialment al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, també amb opció de missatge de WhatsApp, o a través del correu electrònic a parets@cpnl.cat. L'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:15 de la tarda, i també els dilluns i divendres, que s'atenen al mateix horari, però telefònicament. L'Oficina de Català de Parets, recordeu que té obertes hores d'ara les inscripcions per participar en algun dels cursos que s'imparteixen a Parets, casa nostra, el B1 i el B2, Aquestes inscripcions es poden fer presencialment a les oficines del Centre Cultural Can Rajoler, l'Oficina Català de Parets del Vallès.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: La Biblioteca Can Rajoler torna a la seva activitat normal després de l'estiu, pel que fa a horaris i activitats. Durant aquest mes de setembre s'inicien les activitats del nou curs, com les diferents, els diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza el centre de lectura. Hem parlat amb la directora de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujol Assús, i ella començava parlant d'algunes de les activitats per al públic adult.
2: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
1: La Biblioteca Can Rajoler és un servei públic municipal obert a tota la població. Forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que la gestiona juntament amb l'Ajuntament de Parets. La directora de la biblioteca ens parlava dels grups de lectura temàtics dels que disposa la biblioteca.
2: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
1: Les diferents activitats que començaran aviat, sota inscripció prèvia, també compten amb els grups de conversa en anglès i o francès.
2: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasch, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
1: La Judit ens detallava els diferents clubs de lectura per a infants.
2: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.
1: Els nadons també tenen cabuda a l'hora del conte i l'Storytime també ens en parla la Judit.
2: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda, les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 6:00 de la tarda, i per últim l'Storytime, que són sessions de contes en anglès, que el fem sempre el primer dimarts de mes a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: Dins l'agenda del mes de setembre, la Biblioteca Can Rajoler, pel públic adult, destacar i recordar que el dijous, dia 24, a 6:45 de la tarda, hi haurà el Club de Lectura per Adults amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. El divendres, dia 25, a 6:45 de la tarda, el Divendres Negre, el Club de Lectura de novel·la policíaca, amb la tertúlia al voltant del llibre El instante en que se encienden las farolas, de l'Empar Fernández, a càrrec de la Dolors Paloma. El dissabte, dia 26 de setembre, a 10:00 del matí, Club de Lectura Bon Dia, tertúlia al voltant de la novel·la El médico, de Noah Gordon, a càrrec de Lorena Llorente. I el dimecres, dia 30, a 6:45 de la tarda, el Club de Lectura per Adults, amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. I pel públic infantil, el dimarts, dia 29 de setembre, a 6:45 de la tarda, l'Hora del Conte, amb Boom i l'Estel dels Desitjos, a càrrec de Companyia Humanots. La Biblioteca Can Rajoler de Parets del Vallès és un servei públic municipal obert a tota la població. Ja sabeu que estan situats al carrer Travessera número 1, al barri antic de Parets, al telèfon 93 573 98 01.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Aquest passat 11 de setembre, 70 persones de la colla castellera Els Manyacs de Parets van ser convidats a participar a la diada del tercer aniversari dels Mataresos de l'Alguer. Van poder celebrar la cultura que els uneix fent castells i molta xarxa. Aquesta visita va ser dins els actes de les festes de Sant Miquel. El resultat va ser realitzar diferents castells a germanor amb l'objectiu de gaudir d'una jornada festiva compartint cultura. La colla ha valorat molt positivament aquesta invitació a l'Alguer, una ciutat tradicionalment de llengua catalana situada a Sardenya, Itàlia, al nord-oest de l'illa, a la província de Sàsser, a la regió de Nurra. La Barceloneta de Cerdanya, així és com és conegut l'Alguer. L'essència catalana encara és als carrers, més enllà d'aquesta visió de postal que tothom té a la ment. La presidenta de la colla castellera Els Manyacs de Parets, la Marga Álvarez, es mostrava molt contenta de poder celebrar l'11 de setembre, Diada de Catalunya, a Terres de l'Alguer, un petit tresor al nord-oest de l'illa de Sardenya, Itàlia, on es parla català.
4: Doncs fa gairebé un parell de mesos ens van contactar de la Fundació per convidar-nos a participar de les festes de Sant Miquel aquí a l'Alguer. I la veritat, el projecte ens va motivar molt i tot i que era període gairebé vacacional, doncs ens hem organitzat durant l'agost amb l'ajuda de Mataresos i la Fundació que ens han facilitat doncs, tot el que és l'anada i tornada en vaixell, els allotjaments i tot. Doncs bé, ens hem plantat aquí 70 manyacs a fer castells a fondo i molt il·lusionats perquè més amb una diada tan especial com és l'11 de setembre que festegem a Catalunya, poder-ho festejar aquí amb els mataressos, a l'Alguer, en català i amb una manifestació de cultura catalana tan important, doncs ens omplia molt com a projecte, no?
1: Els Mataresos de l'Alguer és la primera colla de castellers de Sardenya i de tot Itàlia, que va ser fundada l'11 de setembre del 2023. Els seus colors són el vermell, com el color del corall. La seva ciutat és un dels llocs del Mediterrani on la pesca i l'elaboració del corall és més coneguda. La Marga ens en detallava les diferents activitats de les que van ser partícips amb molt d'orgull.
4: I bé, doncs això, el dissabte vam fer la Diada Castellera, l'11 de setembre vam fer un assaig a plaça, a fora també, vam cantar els segadors al final, vam estar a estirar senyeres, hi havia molta representació per part de la gent de l'Alguer també, i el dia 12 vam fer la Diada Castellera, on, com que eren dates una mica complicades, perquè tant els mataresos tenien molta gent encara fora, ells no havien començat encara assajos perquè començaven el dia 15 i nosaltres veníem amb un parell d'assajos fets, a més després de les vacances doncs no anàvem a fer coses noves ni tal, llavors bàsicament ha sigut fer castells de germanor i gaudir bàsicament de la trobada. Un cop hem acabat la diada ens van convidar a un sopar amb un acte musical amb música catalana i algaresa, i la veritat que ho vam gaudir molt, ho vam disfrutar molt, i per la colla ha sigut també una trobada important, perquè tot aquest tipus d'activitats fan colla i ens ho hem passat superbé. Encara està a repetir, que ens tornin a convidar, potser que vinguin des d'aquí, no ho sabem tampoc, però bueno, amb ganes de col·laborar segur, una altra vegada.
1: Si us agraden els castellers, si voleu fer castells, no importa l'edat que tingueu, només compten les ganes, us podeu animar i posar-vos en contacte amb la colla castellera Els Manyacs de Parets. Els trobareu a la seva seu, al carrer Ponent 18 de Parets del Vallès, a la Morada, o també els podeu fer arribar un missatge a través de les xarxes o a través de la seva adreça info@manyacs.cat.
0: Notícies.
1: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb RAP 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis, on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de RAP 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
5: Els alumnes de la Sínia de segon d'ESO, aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de RAP 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte, on hem d'elaborar un programa de ràdio, i els alumnes han de crear doncs la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem a la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs la creativitat i l'expressió oral.
1: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut La Sínia participa en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls del so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre l'alumnat. Alumnes de l'Institut La Sínia han visitat la nostra emissora de ràdio municipal RAP 107 aquest matí de dimarts, una activitat que s'ha fet amb els alumnes de segon d'ESO i dins el marc del projecte educatiu sobre la ràdio que fa aquest centre de secundària.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: L'Associació Fotogràfica Parets celebrarà el pròxim 2027 el seu 15è aniversari i ja estan preparant una agenda d'activitats molt interessant. Abans, però, el seu president, en Miquel Portell, ens ha volgut fer un repàs de les darreres activitats dutes a termes a Parets, com, per exemple, la seva participació a la Diada de l'11 de setembre.
6: Les nostres activitats que durem a terme durant el 2027 amb motiu de la celebració del 15è aniversari de la fundació de l'Associació Fotogràfica. Durant el mes de setembre s'han dut a terme diferents activitats, així com el dia 6, reportatge fotogràfic en Vall de Gitanes, dins el festival Adifolk 2026, amb la participació del grup de dansa de Panamà. El dia 7, reunió d'entitats de la xarxa per preparar la propera mostra d'entitats a celebrar el 25 d'octubre. El 8 per la tarda, presentació dels cursos de fotografia i vídeo al Casal de Can Butxosa. El dia 10, inauguració de l'exposició fotogràfica del nostre soci, Toni Barbany, en el vestíbul del Teatre de Can Rajoler. I el dia 11, l'ofrena floral davant del monument 11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. Per aquest mes no tenim res més que dir-vos, si més no, animar-vos a formar part del nostre col·lectiu i, com sempre, tot gaudint de la fotografia.
1: De cara a la tardor ja tenen actes programats dins la seva agenda, com la Fotolliga, exposicions i altres activitats que ens recorda Miquel Portell.
6: En quant a properes activitats, doncs, com sempre, cada divendres de 7 a 9 de la tarda, a la sala d'entitats de Canoms tenim la reunió periòdica per tal de preparar, com sempre, el proper curs, que ja començant amb temes de la Fotolliga, que ja els tenim seleccionats per tal que cada soci pugui aportar una fotografia sobre un tema i després poder-la valorar. També tenim ja preparar una exposició que ara al desembre sobre el tema de l'aigua, ja sigui amb rius, cascades, gotes, en fi, tot un ventall de fotografies sobre aquest bé apreciat de la natura.
1: L'Associació Fotogràfica Parets va néixer el 2012 de la mà d'un grup d'amics apassionats per la fotografia amb l'objectiu de compartir coneixement, créixer junts i gaudir d'aquesta afició. L'Associació Fotogràfica Parets ofereix als seus socis cursos, tallers per a tots els nivells, sortides fotogràfiques periòdiques per descobrir i practicar en entorns variats, un estudi fotogràfic equipat, exposicions i activitats per difondre la fotografia i donar visibilitat al talent local, participació en la Fotolliga, on comparteix les seves imatges participant en un concurs que estimula la creativitat i la millora de la tècnica, organització del Fotogràfic Parets, que se celebra cada any des de l'any 2013. Si us agrada la fotografia i voleu formar part d'una comunitat activa, us convidem a conèixer-los en divendres de les 7 a les 9 de la nit, que es donen cita a la sala d'entitats de Canoms. També podeu enviar un correu a l'adreça info@afparets.com.
3: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa de Lliçà de Munt Mango, que s'expandeix a Turquia amb la 8a botiga a Ankara. La cadena de moda Mango ha ampliat la presència a Turquia amb l'obertura de la seva 8a botiga a la capital, Ankara. Amb una superfície de 1.200 metres quadrats, el nou establiment ha generat més de 29 nous llocs de treball. S'hi ofereix la col·lecció de la nova temporada de dona i home, incloses peces, calçat i accessoris. A més, s'hi poden trobar bàsics atemporals. Mango té a Turquia una base de clients fidels i una comunitat de socis en el club de fidelització. Per això encara és un dels seus mercats prioritaris en línia amb els seus objectius estratègics de creixement. La companyia preveu continuar amb noves inversions i projectes a la ciutat en els propers anys. Mango opera a Turquia des de l'any 1997 i té més de 70 punts de venda en aquell país. I de Lliçà de Munt anem a Granollers per parlar dels acomiadaments col·lectius que creixen intensament fins al mes de juny. Els indicadors laborals del Vallès Oriental apunten a un cert alentiment en els últims mesos. A més dels ja coneguts ascensos de l'atur en els últims 3 mesos i la reducció en l'afiliació a la Seguretat Social, un altre indicador que mostra un cert deteriorament és el dels acomiadaments col·lectius. Les dades d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO, del primer semestre són força indicatives. Hi ha hagut més de 4 vegades més d'extincions de contracte a través d'aquesta opció que fa un any. Entre el gener i el juny d'aquest any, els 15 expedients que van presentar empreses de la comarca es van traduir en 257 acomiadaments. A més, es van produir 103 suspensions temporals de contracte i 23 treballadors més van veure reduïda la jornada laboral. En total, 383 3 afectats per expedients, però a diferència d'exercicis passats, una clara majoria de treballadors que van perdre el lloc de feina. El primer trimestre de l'any passat s'havien presentat més expedients, fins a 22 en total, però el total d'acomiadaments era clarament més baix que en el 2026. Eren 49 acomiadats. La majoria d'afectacions es produïa a través de suspensions temporals de contractes, amb fins a 525 afectats, i es va reduir la jornada a 52 treballadors. Aquella evolució de l'any passat apuntava a un seguit de mesures preventives per part de les empreses davant les incerteses derivades de l'impacte dels arancels i, sobretot, de l'efecte dels conflictes bèl·lics en una zona sensible com és l'Orient Mitjà, amb repercussions en costos de carburants i en les cadenes de subministrament. Els impactes han estat importants i aquelles mesures que primer eren preventives i es traduïen en suspensions temporals de contracte tendeixen a convertir-se en definitivament en aplicacions d'acomiadaments. Entre els motius del creixement també s'apunten efectes de les noves tecnologies. El nombre d'extincions de contracte a través d'expedients de regulació s'ha intensificat. A més, en els últims mesos, entre el gener i el març, el total d'acomiadats via ERO es limitava a 71, que ja superaven els de l'any anterior, però quedaven clarament per sota dels 186 que s'han acabat produint en el segon trimestre de l'any. És una situació contrària a la que es produeix a Catalunya, on el repunt ha estat més intens en el primer tram de l'any i, en canvi, ha tendit a moderar-se en el segon trimestre, fins al punt que el total d'acomiadaments al país és lleugerament més baix en l'acumulat dels primers 6 mesos del 2025. El primer semestre d'aquest 2026 ha estat el que ha sumat més acomiadaments col·lectius des de la sortida de la pandèmia.
0: El temps a RAC107 FM.
7: A les portes d'un canvi de temps que ens afectarà sobretot demà dimecres. Hola, què tal? Doncs sí, a poc es va confirmant aquest canvi de temps que ens afectarà a partir de demà dimecres. Però avui dimarts està sent una jornada molt tranquil·la, molt assolellada, molt estable degut a aquesta dorsal africana que encara ens acompanya. Amb una màxima de

0: sols al dia, però repetim, té les hores comptades. I és que demà dimecres ens arriba un front que anirà associat amb aire fred en alçada i això tindrà aquesta baixada de les temperatures i també precipitacions. Al matí encara no, al matí encara tindrem estones de sol, però ja a partir de mig matí, migdia, tindrem el creixement de moltes nuvolades i a partir de primeres hores de la tarda, aquí al prelitoral central i també a la zona del Vallès, podrem tenir l'arribada de les primeres precipitacions. Unes precipitacions que, sobretot, quedaran restringides a comarques del Pirineu, Prepirineu, de Girona, de Barcelona i també de Tarragona. Si fa o no fa, serà la mateixa situació que va ser una situació fallida fa pràcticament una setmana. Doncs bé, mantindrem l'estat d'alerta perquè aquests ruixats podran descarregar amb molta intensitat i, de fet, aquí a Parets del Vallès, els ruixats més destacats ens podrien arribar, sobretot, de cara a les darreres hores de la tarda i també al vespre. Per tant, molta precaució perquè aquests ruixats podran descarregar amb molta intensitat i anar acompanyats de calamarsa o pedra. Baixada de les temperatures demà, notarem que ja on plogui, aquests termòmetres aniran ràpidament cap a baix. De fet, a primeres hores del matí de dijous encara mantindrem aquesta inestabilitat, però ja a poc anirà a la baixa i la tarda de dijous es presenta molt més variable, amb unes temperatures que seran molt normals per l'època de l'any. De cara a finals de setmana ja mantindrem aquesta calma i tranquil·litat, tot i que no descartem que dissabte, divendres, dissabte, puguem tenir encara la presència d'algun ruixat. I repetim, fins a finals de setmana, aquestes temperatures es mantindran molt normals per l'època. A partir de la setmana vinent, sembla que pujarien una miqueta, però ja no tindrem aquestes darreres calorades. Per tant, pendents del canvi de temps que, repetim, ens començarà a afectar, sobretot demà a primeres hores de la tarda, i el gruix de les precipitacions aquí a casa nostra ens podria arribar, sobretot, a les darreres hores de la jornada. Ho anirem seguint atentament aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens fa un recorregut, un viatge pels secrets de la nostra costa, la costa catalana. La costa catalana és molt més que cales boniques i pobles mariners. És tot un mosaic de fenòmens naturals, llegendes, roques impossibles, vents antics i petites meravelles que sovint passen desapercebudes. No és només un espai de turisme, és un paisatge que ha modelat la identitat del país durant segles. La nostra costa catalana no s'entén sense els seus vents. La tramuntana, que baixa seca i tallant des dels Pirineus, és la responsable de la llum dura i cristal·lina del nord. Quan bufa, el mar es torna metàl·lic i les roques del Cap de Creus semblen escultures d'un altre planeta. El Garbí, en canvi, és el vent amable de les tardes d'estiu. Refresca la costa central, fa ballar les veles i crea aquella brisa que converteix qualsevol passeig en tot un ritual. Aquestes dues forces invisibles han modelat dunes, han erosionat roques i han condicionat la vida marinera durant molts segles. Entre les roques de Lloret hi ha un forat natural on l'aigua entra amb força i expulsa aire com si fos un animal viu. Quan el mar està encrespat, el soroll és tan intens que sembla tot un batec, un fenomen únic a Catalunya, sovint desconegut fins i tot pels locals, i es troba entre les roques de Lloret, aquest forat natural. El Cap de Creus és un dels punts més antics emergits del Mediterrani. Les seves roques metamòrfiques, retorçades com si fossin argila, han estat esculpides per milers d'anys de vent i de sal. Dalí hi veia cavalls, monstres, cares i paisatges lunars, i no exagerava. La geologia del Cap és un museu a cel obert. Les formes més conegudes que podem veure són la roca de la Trona, que sembla tot un seient gegant, el bou marí, que és una roca que recorda un animal vigilant, o les roques foradades, que actuen com finestres naturals al mar. En alguns punts del litoral, la sorra és tan fina i tan seca que, en trepitjar-la, produeix un so característic, un xiu-xiueix breu, com si la platja tingués veu pròpia. Aquest fenomen, anomenat sorra xerogranular, és rar i, si més no, molt fascinant. Després d'un temporal, les platges catalanes poden mostrar objectes sorprenents. Podem trobar ous de rajada, que semblen petites capses negres amb tentacles, fustes de deriva, polides per anys de viatge, petxines per

0: forades que expliquen històries de depredadors marins o algues vermelles que només apareixen en determinades èpoques. Cada element és una pista del que passa sota l'aigua. El delta de l'Ebre, el Fangà, és un paisatge que sembla tret d'un altre continent. Dunes que avancen lentament, un far solitari i un silenci que ho omple tot. És un dels pocs deserts naturals a Catalunya. El Fangà és també un punt clau per a les aus migratòries que hi troben allà aliment i repòs. En quant a les praderies de Posidònia oceànica, són un dels tresors ecològics de la costa catalana. A les Illes Medes, a la Costa Brava i en punts del Maresme i del Garraf, aquests boscos submarins oxigenen el mar, estabilitzen la sorra i donen refugi a centenars d'espècies. Sense Posidònia, les platges desapareixerien. És un ecosistema tan valuós com un bosc centenari. També hi ha cales que apareixen i que desapareixen, segons els temporals. Petites llengües de sorra que un dia hi són i l'endemà no. Això passa especialment en zones de rocam viu, com el litoral de l'Alt Empordà, on la geologia és molt viva i canviant. A l'estiu, la costa catalana rep la visita de baldrigues, que volen arran d'aigua, també corbs marins, que s'assequen les ales sobre les roques, i gavines migradores, que només hi són unes setmanetes. Cada estiu té els seus habitants temporals. La costa catalana és plena de noms que semblen contes. La cala Bramant, a Llançà, associada a un antic naufragi, o cala Salguer, a Palamós, un antic barri de pescadors. També s'hi troba la roca foradada, a Torredembarra, una finestra natural al mar, o cala Tavallera, a Port de la Selva, que és remota i salvatge. Al llarg de tota la costa catalana, cada racó, des d'una roca foradada fins a una cala que només existeix quan el mar així ho permet, ens recorda que el litoral és un espai viu, canviant i ple d'històries. Caminar-lo és escoltar la veu del vent, llegir la memòria de les roques i descobrir secrets que només es revelen a qui observa amb calma. La costa no és només un paisatge, és una manera d'entendre el país, una frontera de llum i sal que ens explica qui som.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: I fent un passeig per aquestes curiositats de la costa catalana, un viatge pels secrets de la nostra costa, posem el punt i final a l'informatiu d'aquest dimarts 15 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem de la nova edició de la Montserrat Parets, en aquest cas 21a edició, que se celebra el 17 d'octubre amb dues modalitats, la de 63 quilòmetres i la de 38. Recordeu que val 48 euros la de 63 i la de 38, 43. 43 per socis, 38 per socis. Una ja prova emblemàtica, com dèiem, es farà el 17 d'octubre. Serà la 21a edició, com sempre hi haurà en aquestes dues versions, una edició en la qual volen aplegar més inscrits, tal com ens deia el president del CEP, del Centre Excursionista Parets, Carles Martínez.
2: Com cada any, per aquestes dates, ja han començat la preparació de la Montserrat Parets. Aquest any l'organitzarem el dia 17 d'octubre i, com ja venim fent els últims anys, farem dues versions, la versió llarga, la versió tradicional, sortint de Montserrat i arribant a Parets, amb 63 quilòmetres, i la versió curta, més assequible, sortint de Matadepera fins a Parets també.
1: La versió llarga sortirà a les 5 del matí de Parets en autocar i arribaran a Montserrat per començar a les 6. L'altra surt més tard, cap a Matadepera.
2: La primera versió, la versió llarga, sortirem a les 5 del matí de Parets en autocars i arribarem a Montserrat per començar a caminar cap a les 6. La segona versió, la versió curta, pues sortirem cap a les 7 de Parets per començar a caminar cap a 3 quarts de 8, aproximadament des de Matadepera. ¿Vale? Aquest any és l'edició número 21, o sigui que ja portem 21 anys fent aquesta marxa de resistència i pensem que està plenament consolidada, ¿vale?
1: Hi hauran un total de 9 avituallaments, estem parlant lògicament de la llarga, a tot el recorregut, per tant, avituallament cada 6 o 7 quilòmetres. El de Sant Feliu del Racó, recordeu que hi ha el bocata, l'entrepà. També una bossa de regals inclou amb el preu la samarreta tècnica i sortejos.
2: Com sempre, dotarem tot el recorregut de el màxim d'avituallaments que pensem que podem col·locar, que són 9, i aproximadament cada 7-8 quilòmetres tindrem un avituallament. Tots ells tindran líquids, fruita, fruits secs. Habitualment de Sant Feliu del Racó donarem el bocata que fem cada any i begudes. Amb el preu de l'inscripció donem la samarreta tècnica, una bossa amb regals, farem també un sorteig de productes, de vals de descompte i productes que regalen les botigues del poble.
1: Carles Martínez, president del CEP, destaca que es poden fer les inscripcions al web.
2: I, com sempre, amb el preu de l'inscripció, evidentment, està inclòs el preu del transport fins al punt de sortida. Les inscripcions estan ja obertes a través de la web i el mateix octubre, si encara queden disponibles, posarem a la venda de manera presencial al nostre local. Només dir-vos que us esperem, que la intenció és passar-ho bé i gaudir dels paisatges caminant. Vale? Vinga, doncs vinga, esperem veure molta gent apuntada a aquesta marxa.
1: Com és habitual, serà un itinerari exigent i atractiu amb trams de corriol i pista, ideal per persones amb ganes de superar-se i gaudir de l'esport a l'aire lliure en bona companyia. Recordo que en línia, a partir ja d'allà, de fet, el juliol ja es podia fer, us podeu inscriure a centreexcursionistaparets.cat, www.centreexcursionistaparets.cat, també presencial al local del CEP. A partir de la primera setmana de setembre ja es podia fer tots els dijous laborables de 8:15 del vespre a les 9, mètodes de pagament acceptats, efectiu i targeta de crèdit. Els podeu trobar al carrer Francesc Macià sense número, al pavelló d'esports, concretament al costat del bar del pavelló. El tancament d'inscripcions, en teoria, és el 16 d'octubre, sempre que no s'hagin esgotat les places abans. Montserrat Parets, 21a edició, recordeu, amb dues versions, la de 63 que surt de Montserrat, i la de 38, que surt de Matadepera.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimarts, aquest 15 de setembre de 2026, en tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que parlarem avui al nostre informatiu serà recordar que les inscripcions als diferents tallers i cursos que s'imparteixen al Casal de Cultura Can Botxosa s'han obert ja les inscripcions aquesta mateixa setmana. És un dels temes a tractar al nostre informatiu, però en tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: L'Oficina de Català també inicia nous cursos de català aquest setembre i també s'han obert les inscripcions aquesta mateixa setmana. Parlarem de la Biblioteca Can Rajoler i repassarem l'agenda d'activitats per aquest mes de setembre en aquest centre de lectura. La colla castellera Els Manyacs de Parets han fet una visita ara fa uns dies a la passada Diada de Catalunya, l'11 de setembre. Van estar a Itàlia, a l'Alguer. Aquest matí de dimarts hem tingut la visita d'alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia amb el taller de ràdio que porten a terme des d'aquest centre educatiu, alumnes de segon d'ESO, on sabrem de què consta precisament aquest taller. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ell també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de curiositats de la costa catalana. Farem un viatge pels secrets de la nostra costa, si voleu, a la part final de l'informatiu, com a nota curiosa, com a apunt del dia. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada, que avui ens parlarà de la Parets, Montserrat o de la Montserrat Parets. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El Casal de Cultura Can Botxosa ho té tot a punt per un nou curs de tallers i d'activitats. Hi ha una àmplia oferta adreçada a totes les edats i tots els gustos. Es podrà gaudir de tallers de pintura, teatre, cuina, dansa, música, fotografia, vídeo o anglès, entre altres. Les inscripcions es poden fer a partir d'aquesta mateixa setmana. Van obrir aquest passat dilluns 14 de setembre i es poden formalitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online. Uns dies després, a partir del dia 17 d'aquest mes de setembre, s'obren les inscripcions de manera presencial només en cas que quedés alguna plaça disponible a algun dels tallers o activitats que es realitzen. En principi, les inscripcions són a títol individual i només es pot apuntar a més d'una persona, en el cas de ser germans, per als cursos infantils. En el moment de fer la inscripció en línia, s'haurà de fer el pagament preferiblement amb targeta o sistema Bizum. També es pot fer transferència bancària, portant nom, cognoms i a quin curs correspon la inscripció. En aquest cas, la inscripció no quedarà confirmada fins que s'aporti el comprovant del pagament. Hi ha un període màxim de lliurament d'aquest comprovant de 3 dies. Si en aquest període no s'ha justificat el pagament, no es garanteix la reserva de la plaça. Per l'altra banda, en cas que no s'inscriguin prou alumnes a un dels cursos que s'oferten, aquest curs s'anul·laria i es retornaria l'import pagat a les persones que s'hi hagin inscrit. En cas que una persona inscrita no pugui assistir al curs, acreditant una causa justificada, pot demanar la devolució de l'import. Només s'efectuarà aquesta devolució si s'acredita la causa justificada, com dèiem, amb un límit màxim d'una setmana abans que comenci el curs. Per demanar aquesta devolució, s'ha de sol·licitar mitjançant una instància a la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets. Una vegada començats els cursos, no es faran devolucions en cap cas. En quant a aquesta oferta de cursos, tallers i activitats del Casal de Cultura de Can Botxosa, recordem que en quant a l'oferta de cursos per a infants, és a dir, de primer a sisè de primària, poden realitzar aquestes activitats. El curs de pintura, a càrrec de l'Associació Les Arts de Parets. Curs de manualitats en fang i ceràmica, a càrrec de Jessica Tuxuera. curs de teatre infantil, primer i segon, tercer i quart i cinquè i sisè, a càrrec d'escena educativa. També, en aquest cas, cuina infantil, a càrrec de la Carme Romero, i rebosteria infantil, també a càrrec d'ella mateixa. En quant als cursos per a joves i adults, l'oferta és aquesta. Vinaixa Yoga, a càrrec d'Alba Clemente, també Kundalini Yoga, més Gym Yoga, a càrrec de la mateixa Alba, dansa teràpia a càrrec de Caterina López, pilates amb Luz Roncancio, correcció postural i esquena sana a càrrec de Caterina López, salsa cubana amb Betty García, sevillanes amb Caterina López, ball flamenc amb l'associació Art, Salut i Compàs, taller d'escultura, ceràmica i arts decoratives amb Jessica Tuxuera, iniciació a la guitarra a càrrec d'Edu García, automaquillatge amb Carla Casals, un curs anomenat Blau, laboratori de cianotopia, a càrrec d'Alejandra Banca, també el groc, a càrrec de la mateixa Alejandra, amb laboratori de tints naturals i estampació botànica, espelmes de Nadal ecològiques, pintura i dibuix amb l'associació Les Arts de Parets, descobreix el llenguatge cinematogràfic a càrrec de l'associació Butaca 107, fotografia i vídeo a càrrec de l'associació fotogràfica Parets, teatre per a joves d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà a càrrec d'escena educativa, teatre d'adults per a majors de 18 anys a càrrec de mateixa escena educativa, costura a màquina a càrrec de

0: des d'aquest mateix dilluns les inscripcions per realitzar en línia a través del web parets.preinscripció.online a fer aquestes inscripcions als cursos que més us interessin.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: I parlant d'inscripcions, un altre dels cursos que també està obert des d'aquesta mateixa setmana són els cursos de català per adults. L'Oficina de Català, que iniciarà aquests nous cursos a partir d'aquest mateix mes de setembre. Comencen els cursos per adults a finals de setembre, inscripcions que es poden fer fins al 21 de setembre com a màxim. Hi haurà un primer torn aquest dilluns i avui dimarts, 14 i 15 de setembre, és el torn per a aquelles persones que l'últim any hagin realitzat un curs i la resta d'interessats hauran de formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 i 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos calia presentar un certificat oficial que acredités el nivell de català o demanar en el seu dia una prova de nivell. Concretament a Parets s'ofereixen dos cursos, dos nivells. El B1, que s'imparteix dilluns i dimecres, de 2:15 del matí a 11:45 del migdia i que es fa al casal de Canoms, i el B2, que s'imparteix dilluns i dimecres de 4 a 6 de la tarda i s'imparteix al casal de cultura de Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística, repartits per Catalunya, i trobareu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística i informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació sobre els cursos de català o els serveis que s'ofereixen, podeu contactar amb l'Oficina de Català de Parets, presencialment al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, també amb opció de missatge de WhatsApp, o a través del correu electrònic a parets@cpnl.cat. L'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:15 de la tarda, i també els dilluns i divendres, que s'atén en el mateix horari, però telefònicament. L'Oficina de Català de Parets, recordeu que té obertes hores d'ara les inscripcions per participar en algun dels cursos que s'imparteixen a Parets, casa nostra, el B1 i el B2. Aquestes inscripcions es poden fer presencialment a les oficines del Centre Cultural Can Rajoler, l'Oficina de Català de Parets del Vallès.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: La Biblioteca Can Rajoler torna a la seva activitat normal després de l'estiu, pel que fa a horaris i activitats. Durant aquest mes de setembre s'inicien les activitats del nou curs, com els diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza el Centre de Lectura. Hem parlat amb la directora de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujolassos, i ella començava parlant d'algunes de les activitats per al públic adult.
2: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, des de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
0: La Biblioteca Can Rajoler és un servei públic municipal obert a tota la població. Forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que la gestiona juntament amb l'Ajuntament de Parets. La directora de la biblioteca ens parlava dels grups de lectura temàtics dels que disposa la biblioteca.
2: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent.

0: i el realitzem el primer dimecres de mes a 2:00 de 7:00 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
1: Les diferents activitats que començaran aviat, sota inscripció prèvia, també comptant amb els grups de conversa en anglès i o francès.
0: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Huasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
1: La Judit ens detallava els diferents clubs de lectura per a infants.
0: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de 3er i 4er de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el club de còmic, que és de nens de 4er fins a 6er, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és club de coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.
1: Els nadons també tenen cabuda a l'hora del conte i l'History Time també ens en parla la Judit.
0: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts a 6:00 de la tarda. I per últim, l'Story Time, que són sessions de contes en anglès, que fem sempre el primer dimarts de mes a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults o per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: Dins l'agenda del mes de setembre, la Biblioteca Can Rajoler, pel públic adult, destacar i recordar que el dijous, dia 24, a 6:45 de la tarda, hi haurà el Club de Lectura per Adults amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. El divendres, dia 25, a 6:45 de la tarda, el divendres negre, el Club de Lectura de novel·la policíaca amb la tertúlia al voltant del llibre El instante en que se encienden las farolas, de l'Empar Fernández, a càrrec de la Dolors Paloma. El dissabte, dia 26 de setembre, a les 10 del matí, Club de Lectura Bon Dia, tertúlia al voltant de la novel·la El médico, de Noah Gordon, a càrrec de Lorena Llorente. I el dimecres, dia 30, a 6:45 de la tarda, el Club de Lectura per Adults, amb tertúlia al voltant de la novel·la Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, a càrrec de la mateixa biblioteca. I pel públic infantil, el dimarts, dia 29 de setembre, a 6:45 de la tarda, l'Hora del Conte, amb Boom i l'Estel dels Desitjos, a càrrec de Companyia Humanots. La Biblioteca Can Rajoler de Parets del Vallès és un servei públic municipal obert a tota la població. Ja sabeu que estan situats al carrer Travessera número 1, al barri antic de Parets, al telèfon 93 573 9801.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Aquest passat 11 de setembre, 70 persones de la colla castellera Els Manyacs de Parets van ser convidats a participar a la diada del tercer aniversari dels Mataresos de l'Alguer. Van poder celebrar la cultura que els uneix fent castells i molta xarxa. Aquesta visita va ser dins els actes de les festes de Sant Miquel. El resultat va ser realitzar diferents castells a germanor amb l'objectiu de gaudir d'una jornada festiva compartint cultura. La colla ha valorat molt positivament aquesta invitació a la l'Alguer, una ciutat tradicionalment de llengua catalana situada a Sardenya, a Itàlia, al nord-oest de l'illa, a la província de Sàsser, a la regió de Nurra. La Barceloneta de Cerdanya, així és com és conegut l'Alguer. L'essència catalana encara és als carrers, més enllà d'aquesta visió de postal que tothom té a la ment. La presidenta de la colla castellera Els Manyecs de Parets, la Marga Álvarez, es mostrava molt contenta de poder celebrar l'11 de setembre, Diada de Catalunya, a Terres de l'Alguer, un petit tresor al nord-oest de l'illa de Sardenya, Itàlia, on es parla català.
3: Doncs fa gairebé un parell de mesos ens van contactar de la Fundació per convidar-nos a participar de les festes de Sant Miquel aquí a l'Alguer. I la veritat, el projecte ens va motivar molt i, tot i que era període gairebé vacacional, doncs ens hem organitzat durant l'agost amb l'ajuda de Mataresos i la Fundació, que ens han facilitat doncs, tot el que és l'anada i tornada amb vaixell, els allotjaments i tot. Doncs bé, ens hem plantat aquí 70 manyacs a fer castells a fondo i molt il·lusionats perquè, a més, amb una diada tan especial com és l'11 de setembre, que festegem a Catalunya, poder-ho festejar aquí amb els mataressos, a l'Alguer, en català, i amb una manifestació de cultura catalana tan important, doncs ens omplia molt com a projecte, no?
1: Els Mataresos de l'Alguer és la primera colla de castellers de Sardenya i de tot Itàlia, que va ser fundada l'11 de setembre del 2023. Els seus colors són el vermell, com el color del corall. La seva ciutat és un dels llocs del Mediterrani on la pesca i l'elaboració del corall és més coneguda. La Marga ens en detallava les diferents activitats de les que van ser partícips amb molt d'orgull.
3: I bé, doncs això, el dissabte vam fer la Diada Castellera, l'11 de setembre vam fer un assaig a plaça, a fora també, vam cantar els segadors, al final vam estar a estirar senyeres, hi havia molta representació per part de la gent de l'Alguer també, i el dia 12 vam fer la Diada Castellera, on, com que eren dates una mica complicades, perquè tant els mataresos tenien molta gent encara fora, ells no havien començat encara assajos perquè començaven el dia 15 i nosaltres veníem amb un parell d'assajos fets, a més després de les vacances doncs no anàvem a fer coses noves ni tal, llavors bàsicament ha sigut fer castells de germanor i gaudir bàsicament de la trobada. Un cop hem acabat la diada ens van convidar a un sopar amb un acte musical amb música catalana i algaresa i la veritat que ho vam gaudir molt, ho vam disfrutar molt i per la colla ha sigut també una trobada important perquè tot aquest tipus d'activitats fan colla i ens ho hem passat superbé. Encara està a repetir, que ens tornin a convidar, potser que vinguin des d'aquí, no ho sabem tampoc, però bueno, amb ganes de col·laborar segur, una altra vegada.
1: Si us agraden els castellers, si voleu fer castells, no importa l'edat que tingueu, només compten les ganes, us podeu animar i posar-vos en contacte amb la colla castellera Els Manyacs de Parets. Els trobareu a la seva seu, al carrer Ponent 18 de Parets del Vallès, a la Morada, o també els podeu fer arribar un missatge a través de les xarxes o a través de la seva adreça info@manyacs.cat.
2: Notícies.
1: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari La Sínia tornen a repetir com cada any el seu taller de ràdio. Ho fan en col·laboració amb RAP 107. Aquest mateix dimarts els alumnes han passat pels nostres estudis on els professionals d'aquest mitjà els hi ha fet una xerrada pràctica sobre què és la ràdio i com funciona. Amb la visita als estudis de RAP 107 han pogut conèixer més de prop la nostra emissora. Hem parlat amb la Remei López, directora i professora de l'Institut La Sínia, que imparteix aquest taller, projecte curricular que s'imparteix, com dèiem, a l'etapa de segon de l'ESO.
4: Els alumnes de la Sínia de segon d'ESO, aquest any tornem a presentar el projecte sobre la ràdio. I aquest fet fa que fem la visita als estudis de RAP 107. Comencem ja aquest dimarts fent la visita i després fent el nostre projecte on hem d'elaborar un programa de ràdio i els alumnes han de crear doncs, la seva sintonia, els anuncis i el seu propi programa. Acaben creant un magazín on cada classe crea el seu magazín amb els seus programes. I després presentem a la creació d'aquests programes de ràdio en directe davant de tots els alumnes de segon. És una manera de treballar el mitjà radiofònic des de l'institut i des d'una matèria com és la llengua, fomentant doncs la creativitat i l'expressió oral.
1: Una seixantena d'alumnes d'entre 13 i 14 anys de segon curs de l'ESO de l'Institut Lessínia participa en aquest curs, en aquest projecte radiofònic Escolta per dir la teva, amb l'objectiu de crear una emissora pròpia a l'equipament, escoltant diferents projectes. Escolta per dir la teva va néixer l'any 2013 i pretén donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emissores, la diversitat de les graelles o els controls de so, per tal de crear un instrument de comunicació a l'escola. Un dels objectius d'aquest taller, adquirir coneixements a l'hora de parlar en públic, vocalitzar bé quan es parla davant de gent o perdre la por a fer-ho. El projecte del Centre de Secundària de Parets té una durada de 4 a 6 setmanes i finalitzarà amb la gravació de programes radiofònics que, segons l'Institut, té molt d'èxit entre l'alumnat. Alumnes de l'Institut Lessínia han visitat la nostra emissora de ràdio municipal, Rap Sencer, d'aquest matí de dimarts, una activitat que s'ha fet amb els alumnes de segon d'ESO i dins el marc del projecte educatiu sobre la ràdio que fa aquest centre de secundària.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap Sencer FM. Notícies.
1: L'Associació Fotogràfica Parets celebrarà el pròxim 2027 el seu 15è aniversari i ja estan preparant una agenda d'activitats molt interessant. Abans, però, el seu president, en Miquel Portell, ens ha volgut fer un repàs de les darreres activitats dutes a termes a Parets, com, per exemple, la seva participació a la Diada de l'11 de setembre.
5: Les nostres activitats que durem a terme durant el 2027 amb motiu de la celebració del 15è aniversari de la Fundació de l'Associació Fotogràfica. Durant el mes de setembre s'han dut a terme diferents activitats, així com el dia 6, reportatge fotogràfic en Vall de Gitanes, dins el festival Adifolk 2026, amb la participació del grup de dansa de Panamà. El dia 7, reunió d'entitats de la xarxa per preparar la propera mostra d'entitats a celebrar el 25 d'octubre. El 8 per la tarda, presentació dels cursos de fotografia i vídeo al casal de Can Butxosa. El dia 10, inauguració de l'exposició fotogràfica del nostre soci Toni Barbany en el vestíbul del Teatre de Can Rajoler. I el dia 11, l'ofrena floral davant del monument 11 de setembre a la plaça dels Països Catalans. Per aquest mes no tenim res més que dir-vos, si més no, animar-vos a formar part del nostre col·lectiu i, com sempre, tot gaudint de la fotografia.
1: De cara a la tardor ja tenen actes programats dins la seva agenda, com la fotolliga, exposicions i altres activitats que ens recorda en Miquel Portell.
5: En quant a properes activitats, doncs, com sempre, cada divendres de 7 a 9 de la tarda, a la sala d'entitats de Canoms tenim la reunió periòdica per tal de preparar, com sempre, el proper curs, que ja començant amb temes de la fotolliga, que ja els tenim seleccionats per tal que cada soci pugui aportar una fotografia sobre un tema i després poder-la valorar. També tenim ja preparar una exposició que ara al desembre sobre el tema de l'aigua, ja sigui amb rius, cascades, gotes, en fi, tot un ventall de fotografies sobre aquest bé apreciat de la natura.
1: L'Associació Fotogràfica Parets va néixer el 2012 de la mà d'un grup d'amics apassionats per la fotografia amb l'objectiu de compartir coneixement, créixer junts i gaudir d'aquesta afició. L'Associació Fotogràfica Parets ofereix als seus socis cursos, tallers per a tots els nivells, sortides fotogràfiques periòdiques per descobrir i practicar en entorns variats, un estudi fotogràfic equipat, exposicions i activitats per difondre la fotografia i donar visibilitat al talent local, participació en la Fotolliga, on comparteixen les seves imatges participant en un concurs que estimula la creativitat i la millora de la tècnica, organització del Fotogràfic Parets, que se celebra cada any des de l'any 2013. Si us agrada la fotografia i voleu formar part d'una comunitat activa, us convidem a conèixer-los d'en divendres de les 7 a les 9 de la nit, que es donen cita a la sala d'entitats de Canoms. També podeu enviar un correu a l'adreça info@afparets.com.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Un cop d'ull a l'actualitat de la comarca, comencem parlant de l'empresa de Lliça de Munt Mango, que s'expandeix a Turquia amb la 8a botiga a Ankara. La cadena de moda Mango ha ampliat la presència a Turquia amb l'obertura de la seva 8a botiga a la capital Ankara. Amb una superfície de 1.200 metres quadrats, el nou establiment ha generat més de 29 nous llocs de treball. S'hi ofereix la col·lecció de la nova temporada de dona i home, incloses peces, calçat i accessoris. A més, s'hi poden trobar bàsics atemporals. Mango té a Turquia una base de clients fidels i una comunitat de socis en el club de fidelització. Per això encara és un dels seus mercats prioritaris en línia amb els seus objectius estratègics de creixement. La companyia preveu continuar amb noves inversions i projectes a la ciutat en els propers anys. Mango opera a Turquia des de l'any 1997 i té més de 70 punts de venda en aquell país. I de Lliça de Munt anem a Granollers per parlar dels acomiadaments col·lectius que creixen intensament fins al mes de juny. Els indicadors laborals del Vallès Oriental apunten a un cert alentiment en els últims mesos. A més dels ja coneguts ascensos de l'atur en els últims 3 mesos i la reducció en l'afiliació a la Seguretat Social, un altre indicador que mostra un cert deteriorament és el dels acomiadaments col·lectius. Les dades d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO, del primer semestre són força indicatives. Hi ha hagut més de 4 vegades més d'extincions de contracte a través d'aquesta opció que fa un any. Entre el gener i el juny d'aquest any, els 15 expedients que van a presentar empreses de la comarca es van traduir en 257 acomiadaments. A més, es van produir 103 suspensions temporals de contracte i 23 treballadors més van veure reduïda la jornada laboral. En total, 383 afectats per expedients, però a diferència d'exercicis passats, una clara majoria de treballadors que van perdre el lloc de feina. El primer trimestre de l'any passat s'havien presentat més expedients, fins a 22 en total, però el total d'acomiadaments era clarament més baix que en el 2026. Eren 49 acomiadats. La majoria d'afectacions es produïa a través de suspensions temporals de contractes, amb fins a 525 afectats, i es va reduir la jornada a 52 treballadors. Aquella evolució de l'any passat apuntava a un seguit de mesures preventives per part de les empreses davant les incerteses derivades de l'impacte dels arancels i, sobretot, de l'efecte dels conflictes bèl·lics en una zona sensible com és l'Orient Mitjà, amb repercussions en costos de carburants i en les cadenes de subministrament. Els impactes han estat importants i aquelles mesures que primer eren preventives i es traduïen en suspensions temporals de contracte tendeixen a convertir-se en definitivament en aplicacions d'acomiadaments. Entre els motius del creixement també s'apunten efectes de les noves tecnologies. El nombre d'extincions de contracte a través d'expedients de regulació s'ha intensificat. A més, en els últims mesos, entre el gener i el març, el total d'acomiadats via ERO es limitava a 71, que ja superaven els de l'any anterior, però quedaven clarament per sota dels 186 que s'han acabat produint en el segon trimestre de l'any. És una situació contrària a la que es produeix a Catalunya, on el repunt ha estat més intens en el primer tram de l'any i, en canvi, ha tendit a moderar-se en el segon trimestre, fins al punt que el total d'acomiadaments al país és lleugerament més baix en l'acumulat dels primers 6 mesos del 2025. El primer semestre d'aquest 2026 ha estat el que ha sumat més acomiadaments col·lectius des de la sortida de la pandèmia.
2: El temps a RAC 107 FM.
6: A les portes d'un canvi de temps que ens afectarà sobretot demà dimecres. Hola, què tal? Doncs sí, a poc es va confirmant aquest canvi de temps que ens afectarà a partir de demà dimecres. Però avui dimarts està sent una jornada molt tranquil·la, molt assolellada, molt estable degut a aquesta dorsal africana que encara ens acompanya. Amb una màxima d'ahir dilluns que va ser alta, una màxima de 34 graus, avui la mínima també ha estat molt i molt agradable, una altra nit perfecta per descansar amb unes condicions realment molt òptimes. Com diem, avui jornada molt estable i això, com bé sabeu, comportarà també un augment de les temperatures. De fet, avui a molts punts de Catalunya serà la jornada més càlida. De fet, a Ponent esperem assolir aquests 37-38 graus poc normals per l'època de l'any. I aquí, a casa nostra, doncs mantindrem aquests 33-34 graus. Farà calor a les hores centrals del dia, però repetim, té les hores comptades. I és que demà dimecres ens arriba un front que anirà associat amb aire fred en alçada i això tindrà aquesta baixada de les temperatures i també precipitacions. Al matí encara no, al matí encara tindrem estones de sol, però ja a partir de mig matí, migdia, tindrem el creixement de moltes nuvolades i a partir de primeres hores de la tarda, aquí al prelitoral central i també a la zona del Vallès, podrem tenir l'arribada de les primeres precipitacions. Unes precipitacions que, sobretot, quedaran restringides a comarques del Pirineu, Prepirineu, de Girona, de Barcelona i també de Tarragona. Si fa no fa, serà la mateixa situació que va ser una situació fallida fa pràcticament una setmana. Doncs bé, mantindrem l'estat d'alerta perquè aquests ruixats podran descarregar molta intensitat i, de fet, aquí a Parets del Vallès, els ruixats més destacats ens podrien arribar, sobretot, de cara a les darreres hores de la tarda i també al vespre. Per tant, molta precaució perquè aquests ruixats podran descarregar molta intensitat i anar acompanyats de calamarsa o pedra. Baixada de les temperatures demà, notarem que ja on plogui, aquests termòmetres aniran ràpidament cap a baix. De fet, a primeres hores del matí de dijous encara mantindrem aquesta inestabilitat, però ja a poc anirà a la baixa i la tarda de dijous es presenta molt més variable, amb unes temperatures que seran molt normals per l'època de l'any. De cara a finals de setmana ja mantindrem aquesta calma i tranquil·litat, tot i que no descartem que dissabte, divendres, dissabte, puguem tenir encara la presència d'algun ruixat. I repetim, fins a finals de setmana, aquestes temperatures es mantindran molt normals per l'època. A partir de la setmana vinent, sembla que pujarien una miqueta, però ja no tindrem aquestes darreres calorades. Per tant, pendents del canvi de temps que, repetim, ens començarà a afectar, sobretot demà a primeres hores de la tarda, i el gruix de les precipitacions aquí a casa nostra ens podria arribar, sobretot, a les darreres hores de la jornada. Ho anirem seguint atentament aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens fa un recorregut, un viatge pels secrets de la nostra costa, la costa catalana. La costa catalana és molt més que cales boniques i pobles mariners. És tot un mosaic de fenòmens naturals, llegendes, roques impossibles, vents antics i petites meravelles que sovint passen desapercebudes. No és només un espai de turisme, és un paisatge que ha modelat la identitat del país durant segles. La nostra costa catalana no s'entén sense els seus vents. La tramuntana, que baixa seca i tallant des dels Pirineus, és la responsable de la llum dura i cristal·lina del nord. Quan bufa, el mar es torna metàl·lic i les roques del Cap de Creus semblen escultures d'un altre planeta. El Garbí, en canvi, és el vent amable de les tardes d'estiu. Refresca la costa central, fa ballar les veles i crea aquella brisa que converteix qualsevol passeig en tot un ritual. Aquestes dues forces invisibles han modelat dunes, han erosionat roques i han condicionat la vida marinera durant molts segles. Entre les roques de Lloret hi ha un forat natural on l'aigua entra amb força i expulsa aire com si fos un animal viu. Quan el mar està encrespat, el soroll és tan intens que sembla tot un batec, un fenomen únic a Catalunya, sovint desconegut fins i tot pels locals, i es troba entre les roques de Lloret, aquest forat natural. El Cap de Creus és un dels punts més antics emergits del Mediterrani. Les seves roques metamòrfiques, retorçades com si fossin argila, han estat esculpides per milers d'anys de vent i de sal. Dalí hi veia cavalls, monstres, cares i paisatges lunars, i no exagerava. La geologia del Cap és un museu a cel obert. Les formes més conegudes que podem veure són la roca de la Trona, que sembla tot un seient gegant, el bou marí, que és una roca que recorda un animal vigilant, o les roques foradades, que actuen com finestres naturals al mar. En alguns punts del litoral, la sorra és tan fina i tan seca que, en trepitjar-la, produeix un so característic, un xiu-xiueig breu, com si la platja tingués veu pròpia. Aquest fenomen anomenat sorra xerogranular és rar i, si més no, molt fascinant. Després d'un temporal, les platges catalanes poden mostrar objectes sorprenents. Podem trobar ous de rajada, que semblen petites capses negres amb tentacles, fustes de deriva, polides per anys de viatge, petxines perforades que expliquen històries de depredadors marins o algues vermelles que només apareixen en determinades èpoques. Cada element és una pista del que passa sota l'aigua. El delta de l'Ebre, el Fangà, és un paisatge que sembla tret d'un altre continent, dunes que avancen lentament, un far solitari i un silenci que ho omple tot. És un dels pocs deserts naturals de Catalunya. El Fangà és també un punt clau per a les aus migratòries que hi troben allà aliment i repòs. En quant a les praderies de Posidònia oceànica, són un dels tresors ecològics de la costa catalana. A les Illes Medes, a la Costa Brava i en punts del Maresme i del Garraf, aquests boscos submarins oxigenen el mar, estabilitzen la sorra i donen refugi a centenars d'espècies. Sense Posidònia, les platges desapareixerien. És un ecosistema tan valuós com un bosc centenari. També hi ha cales que apareixen i que desapareixen, segons els temporals. Petites llengües de sorra que un dia hi són i l'endemà no. Això passa especialment en zones de rocam viu, com el litoral de l'Alt Empordà, on la geologia és molt viva i canviant. A l'estiu, la costa catalana rep la visita de baldrigues, que volen arran d'aigua, també corbs marins, que s'assequen les ales sobre les roques, i gavines migradores, que només hi són unes setmanetes. Cada estiu té els seus habitants temporals. La costa catalana és plena de noms que semblen contes. La cala Bramant, a Llançà, associada a un antic naufragi, o cala Salguer, a Palamós, un antic barri de pescadors. També s'hi troba la roca foradada, a Torredembarra, una finestra natural al mar, o cala Tavallera, a Port de la Selva, que és remota i salvatge. Al llarg de tota la costa catalana, cada racó, des d'una roca foradada fins a una cala que només existeix quan el mar així ho permet, ens recorda que el litoral és un espai viu, canviant i ple d'històries. Caminar-lo és escoltar la veu del vent, llegir la memòria de les roques i descobrir secrets que només es revelen a qui observa amb calma. La costa no és només un paisatge, és una manera d'entendre el país, una frontera de llum i sal que ens explica qui som.
2: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 7:45 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
1: I fent un passeig per aquestes curiositats de la costa catalana, un viatge pels secrets de la nostra costa, posem el punt i final a l'informatiu d'aquest dimarts 15 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem de la nova edició de la Montserrat Parets, en aquest cas 21a edició, que se celebra el 17 d'octubre amb dues modalitats, la de 63 quilòmetres i la de 38. Recordeu que val 48 euros la de 63 i la de 38, 43. 43 per socis, 38 per socis. Una ja prova emblemàtica, com dèiem, es farà el 17 d'octubre. Serà la 21a edició, com sempre hi haurà en aquestes dues versions, una edició en la qual volen aplegar més inscrits, tal com ens deia el president del CEP, del Centre Excursionista Parets, Carles Martínez.
2: Com cada any, per aquestes dates, ja han començat la preparació de la Montserrat Parets. Aquest any l'organitzarem el dia 17 d'octubre i, com ja venim fent els últims anys, farem dues versions, la versió llarga, la versió tradicional, sortint de Montserrat i arribant a Parets, amb 63 quilòmetres, i la versió curta, més assequible, sortint de Matadepera fins a Parets també.
1: La versió llarga sortirà a les 5 del matí de Parets en autocar i arribaran a Montserrat per començar a les 6. L'altra surt més tard, cap a Matadepera.
2: La primera versió, la versió llarga, sortirem a les 5 del matí de Parets en autocars i arribarem a Montserrat per començar a caminar cap a les 6. La segona versió, la versió curta, pues sortirem cap a les 7 de Parets per començar a caminar cap a 3 quarts de 8, aproximadament des de Matadepera. ¿Vale? Aquest any és la versió, l'edició número 21, o sigui que ja portem 21 anys fent aquesta marxa de resistència i pensem que està plenament consolidada, ¿vale?
1: Hi hauran un total de 9 avituallaments. Estem parlant, lògicament, de la llarga a tot el recorregut. Per tant, avituallament cada 6 o 7 quilòmetres. El de Sant Feliu del Racó, recordeu que hi ha el bocata, l'entrepà. També una bossa de regals inclou amb el preu la samarreta tècnica i sortejos.
2: Com sempre, dotarem tot el recorregut de el màxim d'avituallaments que pensem que podem col·locar, que són 9, i aproximadament cada 7-8 quilòmetres tindrem un avituallament. Tots ells tindran líquids, fruita, fruits secs. Avituallament de Sant Feliu del Racó donarem el bocata, que fem cada any, i begudes. Amb el preu de l'inscripció donem la samarreta tècnica, una bossa amb regals, farem també un sorteig de productes, de vals de descompte i productes que regalen les botigues del poble.
1: Carles Martínez, president del CEP, destaca que es poden fer les inscripcions al web.
2: I, com sempre, amb el preu de l'inscripció, evidentment està inclòs el preu del transport fins al punt de sortida. Les inscripcions estan ja obertes a través de la web, i el mateix octubre, si encara queden disponibles, posarem a la venda de manera presencial al nostre local. Només dir-vos que us esperem, que la intenció és passar-ho bé i gaudir dels paisatges caminant. Vale? Vinga, doncs vinga, esperem veure molta gent apuntada a aquesta marxa.
1: Com és habitual, serà un itinerari exigent i atractiu amb trams de corriol i pista, ideal per persones amb ganes de superar-se i gaudir de l'esport a l'aire lliure en bona companyia. Recordo que en línia, a partir de fet, el juliol ja es podia fer, us podeu inscriure a centreexcursionistaparets.cat, www.centreexcursionistaparets.cat, també presencial al local del CEP. A partir de la primera setmana de setembre ja es podia fer tots els dijous laborables de 8:15 del vespre a les 9, mètodes de pagament acceptats, efectiu i targeta de crèdit. Els podeu trobar al carrer Francesc Macià sense número, al pavelló d'esports, concretament al costat del bar del pavelló. El tancament d'inscripcions, en teoria, és el 16 d'octubre, sempre que no s'hagin esgotat les places abans. Montserrat Parets, 21a edició, recordeu, amb dues versions, la de 63, que surt de Montserrat, i la de 38, que surt de Matadepera.